El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

centre passa exactament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: emoció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: a ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Escolta, Zicat. Yes,

Richmond. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Crash out, yeah. Ex emotional lash out. Yeah. You

0: tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores, dones que entrenen, dones que també lideren, perquè sí, costa veure-les, no perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten els diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal, també aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu, els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria una altra. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic i vaig estar encantadíssima. La veritat és que vaig estar superbé. Pel segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta. Així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant. Llavors, ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení. No recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení. I aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar. I allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens vam anar al Camp Clar. Del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també és renunciar a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar, bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis, bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit... És complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment i jo crec que encara necessita més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. Bueno, en la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies doncs, no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora. No al col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitgeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida... va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està, bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat, doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, doncs, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
0: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
1: Al final és la inversió, i la inversió des de la base, que és el que una Masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
0: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir dos ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de, això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten, però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs, ara vol un equip femení, doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i sobretot la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt. Perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené. Un cop més esteu escoltant Swing de Comarques i avui parlaré amb el Narcís Peric. El Narcís ve d'Alella, és un músic que viu pràcticament per la música, ha publicat molts discos recentment i és un cantautor canònic de cançons de soul, blues, pop, folk. Domina molt bé totes les influències afroamericanes. Per mi, un dels millors compositors de Catalunya en aquest gènere. Amb ell parlarem dels inicis, de l'ofici de músic i també de l'Ella City, al Maresme, on hi fan un vi excel·lent. I acabarem tocant Afecte i Comprensió, una cançó pròpia del Narcís que a mi em recorda el Sam Cooke més romàntic i amb més bon gust. Com sempre, ho trobareu al final de la conversa. Ens veiem allà.

0: Márquez, un podcast d'Eduard Jané.
1: Narcís, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Ha sigut dur el viatge fins a Solsona?
2: No, sempre és molt bonic.
1: Doncs, si et sembla, passem a la primera part d'aquesta entrevista en què parlarem dels orígens, la família i els mestres de Narcís Peric.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició personal.
1: En el recorregut als teus orígens, a les teves arrels musicals i d'afició o passió cap a l'art de la música, la primera pregunta és, el teu pare va morir fa uns anys, no? Però era un home molt actiu a l'Ella, l'home afable, com el definiu en una entrevista. La passió per la música a casa teva et ve d'ell o de la teva mare o d'algun tiet músic? D'on ve aquesta fixació que tens finalment en aquest ofici?
2: Doncs no, la veritat és que sóc l'ovella negra, no? Perquè no ve de... La meva àvia tocava el piano, però els meus pares no... Ni tiets. Els meus pares tenien, això sí, uns quants discos de vinil que em van començar a guiar pel camí i moltes músiques que m'agrada escoltar.
1: Com però quins? Quin tipus de...
2: Bueno, per exemple, música d'aquí, doncs, de Lluís Llach, o no sé, des de Lluís Llach, passant per Mocedades, passant per alguns discurs dels Beatles i, bueno, aquestes coses, música dels 60, també Maria del Mar Bonet, i tots aquells discurs que jo no... que potser companys d'escola no en parlàvem i a casa els podia escoltar, però la veritat és que em van fer... Jo vaig començar, diguem, com per inspiració. Un dia, crec que quan vaig començar, vaig veure un vídeo dels Beatles i va ser una mica el... Però no em venia ni de família ni...
1: El clàssic inici, no?
2: Clàssic inici. Generació. La revelació és...
1: I no hi havia cap músic local, jo què sé, que toqués... He buscat, hi havia un tal Narciso Peric, creu, músic d'orquestra d'anys.
2: Em sona, oi? Algun...
1: Fa molts anys.
2: Músic gironí, sí. Podria ser, de fa molts anys, sí.
1: No hi havia cap músic a l'Ella o per la zona que comencés a fer els seus concerts i els xavals diguéssim, hòstia, o una banda de rock, jo què sé. Com mola el que fan aquesta gent, jo també. Ja. Sé.
2: No, a l'Ella la veritat és que hi havia un parell de grups abans dels 90, diguem, quan jo vaig començar, que eren els Montserrat Figatova, que és un grup mític de l'Ella que actualment jo hi toco amb ells, si és que es pot dir que toquem, perquè ens trobem cada... Però bueno, i hi havia també un grup que es deia Whisky Bar, amb en Marc Ullot, que després ha tocat la bateria amb mi. Però no, jo sincerament no venia de cap tradició al poble, allò que m'emmirellés amb algú.
1: Clar, perquè el teu perfil de músic és més aviat compositor, no? Perquè ets superprolífic amb obres i es nota molt que domines bastant els cànons de pop, soul, rock, blues, o jazz. Les estructures, les teves cançons tenen una manera canònica,
2: sí,
1: no? Harmònicament i
2: sí,
1: estructura.
2: Però a vegades no és tant per l'estudi en si, sinó sobretot per el que he begut, no? Això, el que he escoltat. Realment he escoltat molts clàssics, clàssics, i això doncs et fan seguir un camí, sí, no? Sí. I sí, em sento més compositor o més músic en aquest sentit, això que no passa un instrumentista.
1: Doncs anem a parlar, si et sembla, de l'ofici. L'ofici de músic que fas, de les renúncies, alegries, èxits, fracassos, en això de la música, amb Narcís Peric.
0: Bèstia de càrrega.
1: Obrim aquesta secció per parlar exclusivament del preu que es paga segurament per dedicar-se a la música, no? Perquè evidentment es paga un preu per tot en aquesta vida, per dedicar-te a la banca o a la música. Des que vas començar a treballar com a músic, no sé a quina edat vas començar a això, tenir un sou, a començar a cobrar per tocar o a dir, vale, aquí puc fer un raconet i...
2: Cobrar per tocar va trigar una mica més, però bueno, la veritat és que si amb el primer grup que vam fer cap als 16-17 anys, bueno, de concerts en vam anar fent i potser algú rascàvem. Però quan em vaig començar a guanyar diners amb la música, doncs va ser quan a partir dels 20 i pocs, em sembla, vaig començar a donar classes de guitarra a alguns amics i després, doncs, al cap d'un temps ja vaig treballar en acadèmies i coses així de música, que és el que he fet bastant de temps.
1: I havies fet el concerts de versions o amb una banda de versions saps, girant pels pobles, això, o no havies sigut músic d'orquestra o de...
2: Sí, he tocat en diverses formacions d'aquestes, des de la més patxanga que et puguis tirar la cara fins a grups allò força dignes de... amb un bon número de músics, però tampoc he fet moltes orquestres d'allò de fer tot un estiu d'aquells que fan 50 concerts a l'estiu. He anat fent amb conjunts, allò potser... Doncs depèn de cada conjunt, però bueno, uns 10-15 concerts solia tenir.
1: Cada estiu.
2: Cada estiu, sí, més o menys.
1: Què és allò que d'alguna manera creus o penses que has hagut de renunciar per ser músic, no? Perquè al final la música és un ofici que no abunde per ser... No és dels 20 oficis més ben pagats del segle XXI, per dir-ho així, no?
2: Sí.
1: I suposo que hi ha alguna cosa que, bueno, en altres circumstàncies potser hauries tingut i no tens, o t'hauria de tenir...
2: Sí, jo penso que, per exemple, i no és una cosa que l'hagi perdut, perquè, mira, a mi m'ha enriquit les gravacions, però realment, jo molts cops ho dic, no? La gent a vegades estalvia per pagar-se unes vacances a l'estiu, i jo no n'he tingut mai. Normalment no he anat enlloc, o algun cop he fet alguna sortida molt petita, però vull dir, no. Jo, quan he estalviat, és perquè a l'estiu em gravo un disco. I això és una mica la renúncia, si se li pot dir així, però bueno, no he fet un viatge, però sí que he fet un altre viatge, no? Que és gravant els meus discos. I, evidentment, és una cosa que hi has de posar molt i reporta molt poc.
1: Bueno, has fet un viatge més cap endins, no? Més sí, que cap a fora.
2: Exacte, i després les hores, que és una cosa que, evidentment, és una cosa que no desconnectes. Aleshores, doncs, la renúncia és allò, el temps lliure aquell, que no acabes de conèixer mai, perquè no saps el que és això d'estar una tarda sense pensar-hi, sense allò, en una terrassa d'un bar prenent alguna cosa, no sé, normalment sempre tens al cap.
1: Absolutament. No desconnectes, no? Sí. Jo ho subscric totalment. És realment, a vegades penso, m'agradaria tenir una... forçar-me, obligar-me a tenir una afició o apuntar-me a un extraescolar X, jo què sé.
2: Per...
1: No?
2: Sí, com... sí.
1: I no hi ha manera, eh? No? Sempre estàs amb el cap allà amb les cançons.
2: Sí, jo pràcticament diria que de hobbies... Sempre dic, jo, des dels 17-18 anys m'he dedicat a la música i l'única cosa que he fet és els diumenges el partit del Barça.
1: Del Barça.
2: O sigui, els diumenges, dues hores pel Barça. La resta de la setmana jo he estat pendent de la música. Pràcticament no diria ni d'amics, ni de sons, ni... Vull dir...
1: Okay.
2: Sí, sempre això.
1: Aviam si t'encarreguem, doncs, l'himne del club de futbol Alella. Vas fer música pels Pastorets d'Alella, això sí?
2: Eren unes músiques que vaig fer ja fa potser, et diria, uns 10 o 15 anys, que vam fer tots els Pastorets musicals, i els vam fer durant 4 o 5 anys seguits, que va ser que era una mica moguda, portar músics i tot, i llavors alguna gran peça va sobreviure i es segueix fent, saps?
1: Clar, aquesta és una de les petjades de Narcís Peric, doncs,
2: sí.
1: A la
2: cultura popular.
1: A la cultura popular de l'Ella, no?
2: Sí.
1: Això és maco, i tant. Narcís Peric és un compositor canònic capaç d'escriure cançons que semblen pròpies del cançoner nord-americà, com aquells compositors a l'ombra que escrivien per Aretha Franklin, Ray Charles o Elvis Presley. És polit i molt coneixedor del gènere, però tanmateix, i això és una opinió meva personal, no sé si estaràs d'acord, vocalment no excel·leixes tant com a compositor. Bueno, no excel·lim en general tots els que fem de tot.
2: Els cantautors, ja, sí, exacte, és veritat. Has de fer de tot.
1: Tots els que fem de tot no ho fem massa bé, ho fem normalet tot, no? Però en el teu cas no t'has plantejat, perquè penso que tens bastant el perfil de compositor a l'ombra, perquè realment els tres compositors semblen clàssics, no? Tenen un punt neutre, o sigui, que encaixa molt bé en el gènere que estàs escrivint, no? I penso que amb altres veus potser lluirien molt més. Clar, al final un intèrpret, a Frank Sinatra, Ray Charles...
2: Clar,
1: gent
2: és
1: que
2: una altra cosa, exacte. És que és una altra...
1: Ja està,
2: no, t'entenc perfectament i, a més, em sento... O sigui, jo em sento totalment compositor. I després jo canto les meves cançons perquè, clar, vull que surtin a la llum, no? Però jo, per mi, és el que has dit, la meva feina a l'ombra és la més interessant per mi, saps? Mm-hmm. Més que els concerts i tot això. I després també, amb el tema vocal, clar, també són una mica...

0: també hi era Amèrica, i encara hi és. Això, la composició per encàrrec, no? La composició a l'ombra, i definir molt bé els rols, no? I que els intèrprets feien intèrprets i els compositors...
1: Clar, treballar en cadena, sí, que és el que feien doncs, als Estats Units i que per això els hi funcionava també, no? Vull dir, tu fas això, tu fas el que saps fer, tu fas el que saps fer, clar, tu fas el que saps... I aquí... Però clar...
0: Sí, aquí anem tots cadascú.
1: És una nostra, cadena, no?, de muntatge. Bueno, però és que tampoc no hi ha... És complicat, saps? Vull dir, tampoc no hi ha una indústria molt forta com per poder tenir el luxe de fer això, no? De tenir, per gravar un disc, tenir una reglista, tenir un no sé què.
0: Parlant de l'ofici de la indústria, creus que val la pena editar discos amb discogràfiques o deixar-se diners en promocions, en videoclips, en aquest país una miqueta desdentegat a nivell de mitjans culturals, de sales, de clubs, de gestors culturals que han escoltat la meitat del repertori... Bueno.
1: Doncs realment no sé si val la pena, més enllà del que et valgui a tu la pena, per disfrutar-ho. Perquè jo quan faig els meus discos els disfruto, tant mentre els faig com quan els escolto, però realment totes aquestes feines de... que després també et... una mica et xuclen l'energia també, perquè és aquelles coses que dius, bueno, quan tens un producte saps que l'has de mostrar, i això sempre és, bueno, dur, fins i tot et diria decepador, perquè no acabes d'arribar mai a port. I valdrà la pena, ja et dic, no sé si val massa la pena, més enllà del que tu disfrutes. I jo m'ho prenc així. I els vídeos últimament n'he anat fent, però tots ja són amb el mòbil, i perquè tinc una amiga que li ve de gust fer-ho i que ho fem així, i mira, i ens posem i muntem i tot, però realment, bueno, has gastat moltes energies i, bueno, sí, si no ho fas perquè t'agrada molt, el resultat no és el que has d'esperar, vaja.
0: Jo veig que una de les coses que a mi em sobte bastant és el fet de discogràfic, no? No sé si els últims discos els has editat en discogràfica o no, però... referent a això que dius de tancar les cançons, anar a l'estudi, escriure-les, gravar-les, que sonin, i deixar com un testimoni, llegat, no, d'allò, no?, d'aquell moment. Clar, aquí hi ha el fet de que quan ho cedeixis a una discogràfica perquè faig una promo, que en la major dels casos és irrisòria perquè no tenen tampoc els mitjans, sí, per fer-lo, ni poden anar a 8 ràdios comercials de l'hòstia en català, sinó que n'hi ha una. Clar, jo trobo que el pecat de capital dels músics és... acabar signant discogràficament amb algú que no hi acaba d'apostar, no?, sinó que està en peu del cello, perquè al final això és patrimoni teu, o sigui, aquesta obra et correspondrà a tu, però al signar amb un segell, de cop la comparteixes la resta de la teva vida, no? I jo, no sé, vaig arribar a la conclusió, això, que volia com a mínim que aquest llegat quedés absolutament sota el meu control en aquest aspecte d'aquest...
1: Bueno, a mi els temes, diguem-ne, com burocràtics, després, o per dir-ho així, ja no, mira, no hi penso gaire. Però jo sí que fins ara ho havia fet en discogràfica pel tema pràctic d'això, no?, que t'estampin el cello i que et facin la feina, doncs, de distribuir-ho i totes aquestes coses que no domines, perquè al cap i a la fi ets músic i totes aquestes coses, doncs, si les pots fer algú que... Però sí que l'últim disc ja el vaig fer així, directament, mirant-m'ho tot jo per internet i editant-m'ho tot jo.
0: Clar, és el que t'anava a dir, que internet, no sé, la distribució passa a ser una cosa molt relativa, no?, amb tal com es consumeix la música avui dia. A mi em costa veure, en la funció de les discogràfiques,
1: sí,
0: quan fan aquesta feina d'estampar el cello, quan posen uns diners en una producció i tal, aquí, evidentment, aquesta és la funció típica, clar, de la discogràfica, no?
1: La promoció i, clar, això seria el seu.
0: Bé, deixant-nos de penúries i anem a parlar de la terra de marca de Narcís Peric, del teu territori, allà on passen les teves cançons. Evidentment, estem parlant de l'Ella i el Maresme.

0: Terra de Marca.
1: Has publicat, com hem dit abans, prop de 10 discos i moltes cançons, no? Però almenys jo buscant en la teva discografia quasi bé una desena parlen de l'ella d'una forma quasi bé directament. Jo he trobat a l'ella ets tu, a l'ella City, Ciudad Sin Ley, a l'ella Outro, un got de vi de l'ella, Terra de vi, el poble que estimo, Festa Major, que també la sardana del vi,
2: sí,
1: que està inspirada també en l'ella.
2: També hi ha Posta de Sol a Sant Mateu, que és sobre l'ella, també hi ha la Font del

0: un Oll, que és una font que hi ha arella.
1: Sant Mateu, què és?
0: Sant Mateu és la serralada, que, bueno,
1: vale.
0: El litoral, hi ha les muntanyes d'allà, doncs són la serra de Sant Mateu.
1: I la font, la font del Fonoll?
0: La font del Fonoll és una font que hi ha per allà, a dalt d'una muntanya, a l'Ella. No, no sé, però ja et dic, és que tot això de l'Ella, la veritat és que és una cosa que no m'he proposat mai jo, però simplement ha sortit, no?, perquè quan m'ha sortit, i és el que dius, un cop, un dia, m'adono, que dic, ostres, és que realment podria fer un recopilatori només de cançons de l'Ella.
1: Es podria vendre a l'oficina de turisme de l'Ella, no?
0: Sí, sí, perquè hi ha molt... Bueno, m'hi ha portat o ha sortit molt el tema com una cosa natural.
1: Jo estic entès que vas viure un temps fora de l'Ella, que vas anar a viure al Masnou, no?
0: Vaig emigrar.
1: Bueno, el poble del costat.
0: 2 quilòmetres més avall, sí. No, sí, també vaig estar una època al Montseny, però sí.
1: I no et veus vivint fora de l'Ella? O sigui, tens claríssim que...
0: Bueno...
1: Sempre l'has tingut clar, no? Que...
0: No, no sempre ho he tingut clar, perquè dic, fa uns 5 anys o 6 vaig estar vivint al Montseny i estava molt bé. I està molt bé, molt tranquil. A l'Ella, al cap i al fi, estàs connectat. És allò que et deia, no? Com que coneixes de tothom i si no et truquen del casal perquè vagis a ajudar a fer alguna cosa, o et truquen de no sé què, o de la revista L'Ella, o no sé què, sempre estàs una mica connectat. I allà el Montseny estava totalment... Però després, quan vaig tornar a l'Ella perquè vaig tenir l'oportunitat d'un pis, doncs la veritat és que et sents a casa i dius, mira, aquí sí... Estic molt bé i pràcticament no és ni de sortir per fer, ni usar cotxe ni res.
1: Clar. I en aquest sentit, el mar, que el teniu a...
0: Dos quilòmetres.
1: No noto... O sigui, té efecte en la teva música de forma... O sigui, jo noto altres artistes que tenen molt clar la presència al mar, no?
0: Ja, yeah, no, jo no...
1: Potser en el teu cas no tant, no?
0: Em sembla que sóc més de muntanya, jo.
1: O sigui, estàs al mig, o sigui, estàs, yeah. Estàs realment per un solsoní com jo, estàs al mar. Però jo em poso la teva pell i segur que penso que la muntanya que hi ha allà és...
0: Però és que el meu món és molt petit. El meu món és de l'Ella i Masnou. I, per tant, jo sóc de muntanya. I Masnou és el barri pescador, que en dic, clar. De l'Ella. No, sense faltar, però vull dir... és el poble pescador i a l'Ella és el poble de muntanya.
1: Clar.
0: I tots els pobles de la Maresma, una mica és així, no? Hi ha els pobles de baix i els pobles de dalt.
1: Clar, sí, sí.
0: I tenen com una identitat, saps? Els pobles de dalt... Ens agrada ser de dalt. I els de baix, els agrada ser de baix.
1: Sí, això m'ho va explicar l'Elisenda Pineda, justament, amb Premià de dalt i de baix. O
0: sí, per... Premià de Mar i Premià de...
1: Premià de Mar, sí. I a quin espai o quin racó, un cafè, un racó, un espai, no sé, el que sigui, creus que jo, com a visitant de l'Ella, per exemple, no observaria, no m'hi pararia a observar, i en canvi tu diries, hòstia, aquest espai està molt bé.
0: Bueno, a veure, jo et diria que el centre del poble és bonic, però el veuràs de seguida. Aleshores, jo si t'hagués de guiar, et diria, fes una caminada pel barri del Rost, que és una pujada que fa una mica unes cases pujant cap a l'escola, doncs, que són uns carrons estrets i el barri del Rost és un lloc, per mi, bonic i inspirador, també.
1: Hi ha algun garit, algun cafè, algun racó d'aquests de nit o de dies, igual? Però per on passen coses, on...
0: Bé, no sé, el lloc de tota la vida de l'Ella és el casal, com et deia, el casal de l'Ella per estar allà, però...
1: Aquest és l'espai que on hi ha més nostàlgia, no?, el casal, o sigui, realment és l'equipament, per dir-ho així, que fa molts anys que hi és i que té una junta i té un...
0: I que ha estat molt vinculat a totes les coses del poble, perquè ha creat les festes de la Verema, ho va muntar el casal fa uns 40 anys, doncs han fet les festes de Carnestoltes, la cavalcada de Reis també la muntaven al casal.
1: I hi ha relleu amb la... O sigui, organitza concerts, té una activitat social o això està decaient, poder?
0: Bueno, ho segueixen fent. Jo he estat fins fa molt poc a la Junta del Casal i ara ja no hi soc, però ho segueixen fent. El que passa que realment les coses canvien, no? I, bueno, no vull dir que en el passat fos millor, perquè també me'n recordo que fa... com 20 o 30 anys que estàvem a la Junta i muntàvem concerts, i a vegades tampoc no venia ningú. I sí, es va fent una mica el de sempre, però bueno, sempre és diferent.
1: Clar, jo penso que aquests llocs en els que estan inspirats sovint de comarques, el terme o la paraula que donen nom a aquest programa està claríssimament inspirat en tots aquests equipaments que es van fer durant el noucentisme o...
0: Clar, Ateneus i tot això.
1: Ateneus i casals, no? I és una cosa que no es pot... Bueno, almenys hi ha poblacions que les han perdudes perquè potser després de la Guerra Civil aquells eren més d'esquerres, allò ho van tancar, no sé què el que sigui, no? Però encara que sigui un patrimoni una miqueta rònic, una miqueta...
0: Sí.
1: Que li costa tirar endavant, realment és un gran patrimoni,
0: vull dir que... Immaterial, sí.
1: Que els que pensem que la història cíclica i que tornaran els temps d'abans, tant de bo us agafi amb el casal en marxa i perquè crec que aquestes coses han de tornar tard o d'hora, perquè al final és un espai social, popular, no?
0: Sí.
1: I té tot el sentit del món que existeixi ara i d'aquí 100 anys.
0: Clar, i fas comunitat. La veritat és que fas molta comunitat al poble i si... Alella va créixer molt als 90, però també ha anat creixent últimament i s'ha convertit en una mica això, no? en un poble dormitori. Llavors, a vegades sembla que sigui com un hotel, que la gent hi va allà i després... I, en canvi, doncs, quan hi ha festes al poble o el casal munta activitats, doncs una mica la gent es reuneix i la gent es coneix i fa que tinguis una vida, bueno, això, en comunitat, no? Una mica més agradable, la veritat.
1: Genial, Narcís, doncs passarem a fer la cançó a l'estudi, no? Jo em posaré el piano,
0: molt
1: si
0: bé.
1: Em permets.
0: Home, serà un luxe per mi.
1: I tu, guitarra i veu, tocarem que... Jo et vaig proposar fer Afecte i Comprensió, que és una cançó a l'estil Sam Cooke.
0: Ah, sí?
1: Bueno, té un punt així de soul. M'agrada molt l'harmonia de la cançó, de fet, i m'agrada molt la producció també, que hi ha una caixa ja una miqueta trapera, bueno, aquella...
0: Sí.
1: No, la 808, sí. Una caixa...
0: Sí, no sé quina, però era una bateria electrònica que vaig fer-hi.
1: Sí,
0: l'única que he fet, que diríem...
1: Doncs encaixa perfectament. Em va agradar molt la combinació, entre la caixa aquesta, que crec que és més de la 808, que és una màquina dels anys 80 amb la que es va començar a fer el hip-hop.
0: Ja, sí,
1: tot això.
0: No et sabria dir.
1: I una cosa més orgànica, més tocada, no? Doncs bé, moltes gràcies, Narcís, pel teu temps. Anem a fer l'actuació a l'estudi conjunta. Esteu escoltant
0: gràcies.
1: Swing de Comarques i qui us parla és Eduard Gené, que ara mateix anirem al piano i a la guitarra i a la veu per fer una peça d'aquest compositor de l'Ella, Narcís Peric, que ens ha visitat avui. Escoltin la seva música, escoltin Swing de Comarques i gaudeixin de la música. Fins aviat.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené. Podem...

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fascitis plantar l'estiu.
2: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge o el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.
7: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Habitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
8: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcte, però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això, les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
7: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
8: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aqüífers.
9: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E, amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
8: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
9: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir, potser, superenergies.
8: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que, a escala temporal humana, no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
9: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
8: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica, que ja trobem molt implantada en el territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies de què hem parlat fins ara, l'aerotèrmia, la geotèrmia. I després, també, una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem de fa molt temps, però és l'energia hidroelèctrica. L'aprofitament de la força de l'aigua per generar energia elèctrica també és una energia renovable. I després altres energies més incipients, com són totes les energies del mar. És a dir, l'ús de la força del mar també com a energia renovable. Aquí tindríem l'energia de les marees, que també en diem energia mareomotriu, l'energia dels corrents marins, l'energia de les ones o energia undimotriu. Des del punt de vista de la formació, ja veus que a vegades combinem una denominació més descriptiva, energia de les ones, amb una altra més sintètica que utilitza aquests formants d'origen culte, com seria doncs energia undimotriu, que ens parla doncs del moviment de les ones.
9: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
8: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica. Però, en realitat, l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica, en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
9: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
8: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor, les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua Utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant o radiadors o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
9: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
8: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating, i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor, perquè no només inclou la calefacció, sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barri.
9: I després també tenim els biocombustibles.
8: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. I també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat també a la geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet té el mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pellet tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
9: P, E amb accent obert, L geminada, E, T. Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
8: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
9: Doncs amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
8: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
10: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
9: embornal de carboni?
8: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol, és tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle fins a un punt.

0: Sabies que...
1: Què passaria si desapareixés la Lluna? Si no hi hagués Lluna, les nits serien completament fosques i les estrelles serien molt més visibles al cel nocturn. Atès a que la llum de la Lluna no les taparia. També desapareixerien els eclipsis, és a dir, els astrònoms podrien observar amb molta més claredat tot l'univers. Un altre efecte molt més important seria la desaparició de les marees provocades per la gravetat de la Lluna. El nostre satèl·lit provoca oscil·lacions a nivell del mar en cicles que duren aproximadament mig dia. Si desaparegués la Lluna, només quedarien les marees provocades pel Sol, molt més febles. Sense les marees lunars, els corrents marins claus per la vida als oceans s'afeblirien i les aigües tendirien a estancar-se. L'aigua dels oceans es redistribuiria i augmentaria el nivell del mar a la costa i al voltant dels pols. Això vol dir que també canviaria el clima. El moviment de la Lluna al voltant de la Terra estabilitza l'eix de rotació del nostre planeta i manté la seva inclinació en uns 23 graus respecte al pla de la seva òrbita. Aquesta lleugera inclinació és la responsable de que hi hagi les estacions. Tota la vida a la Terra es veuria afectada si no hi hagués Lluna. A més d'haver d'adaptar-se a la foscor total de la nit, es produiria una alteració dels ritmes biològics de totes les espècies animals i vegetals. Les espècies haurien d'adaptar-se a climes molt més extrems amb grans canvis de temperatura. En el pitjor dels casos, la vida resultaria impossible a la majoria de les zones del planeta.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Comencem el programa sardanista a Ràdio Mollet. Aquí, al 96.3 de la FM, com cada setmana, els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Us saludem la Núria Figuera i la Marina Saborido i esperem que quan ens escolteu us sentiu com a casa.

0: Us dèiem això perquè acabem d'escoltar Com a casa, d'en Florenci Trullàs i Altimira, amb la Copla Montgrins, i estrenada el 2002. Així hem començat aquesta edició a la que escoltarem una estrena que vam gravar el cap de setmana passat. Gaudirem de sardanes de diferents estils. Una obligada, escoltarem algunes salutacions, us informarem de properes activitats sardanistes i complirem les dedicatòries.
1: A la Vila de Peralada, sardana de l'any 1997, que escoltarem a continuació. És de l'instrumentista de trompeta, director de coral i compositor de sardanes, nascut a Peralada, en Joan Escapa i Serra. La copla que ens l'ofereix, la ciutat de Girona, va enregistrar l'any 2000 un treball amb algunes sardanes seves.

0: D'en Joan Escapa i Serra era a la vila de Peralada, amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona.
1: I si estem a Peralada, a continuació escoltem una obligada de dos tibles que es va estrenar en aquesta població de l'Alt Empordà el 1902. És La matinera, d'en Josep Serra i Bonal. Endavant amb la interpretació de la principal de la Bisbal, amb en Lluís Pujals i Gabriel Castelló com a solistes.

0: Obligada de dos tiples és la sardana La Matinera, d'en Josep Serri Bonal. Escoltàvem la interpretació que n'ha fet la principal de la Bisbal i els seus dos solistes, en Lluís Pujals i en Gabriel Castelló.
1: Tenim la petició de la nostra amiga de Castellà del Vallès, la Montserrat Serra i Sors, a la que vàrem tenir el goig de veure aquest diumenge passat, a la diada sardanista de la seva població. Vols una sardana, Montserrat, que sigui balladora per a la gent del curs de sardanes i danses del món de Castellà del Vallès? A veure si la que hem escollit us agrada. D'en Miquel Tudela i Benavent, Alegres d'Or. És de l'any 1996 i la copla que la toca és Sa Palomera.

0: Montse, per a tu i per a tothom qui participa del curs de sardanes i danses del món de Castellar del Vallès, sardana Alegres d'Or, d'en Miquel Tudela i Benavent, amb la copla Sa Palomera.
1: Acabarem aquesta primera part amb la petició que ens arriba de Vilablareig, el Gironès. L'amic Esteve Sureda i Freixes ens fa una petició. Demana a les floristes de l'agrupació d'en Joaquim Soms i Gené, estrenada el 1990. Escoltem aquesta alegre sardana amb la Juvenívola de Sabadell en una gravació en directe.

a les floristes de l'agrupació d'en Joaquim Soms i Gené amb la Juvenívola de Sabadell. Salut i sardanes, Esteve. I fins aquí aquesta primera part. Tornem en un instant.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui divendres 14 d'agost. Avui les activitats comencen molt d'hora, concretament a 8:45 del matí amb una passejada de gossos solidària. Organitza Escamots Bravats de la Colla Morada. L'inici del recorregut serà a la plaça Catalunya. La inscripció té un cost de 3 euros i tots els ingressos aniran destinats al refugi Animalets de la Llagosta i a Red Solidària Proanimal de Mollet. Aquest divendres arrenca la capta de sang de Festa Major que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits i la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Tindrà lloc al Mercat Vell i serà de 10 del matí a 8 del vespre. També aquest matí de divendres hi haurà pintada de guixos. L'organització és a càrrec de l'Escamot Escopinyes de la Colla Morada i es farà a la plaça Catalunya i a la Rambla Balmes. A les 10 del matí, el mateix Escamot Escopinyes organitza el Enguixat, un concurs de la pintada de guixos per adults. Serà al carrer Barcelona i la inscripció és de només 3 euros. Ja a la tarda, a 6:15, tindrà lloc el Tapas Tour 2026, amb acompanyament musical de la xaranga Tirant Loban. Concretament, aquesta és una de les activitats estrelles de la Colla Morada. A les 6 de la tarda, sessió d'aiguagim popular a Can Arimon, a la piscina exterior. L'accés és gratuït. I la Colla dels Torrats, a les 6 de la tarda d'aquest divendres, organitza Festa i Fusta, jocs de 0 a 12 anys, a la plaça Pau Casals. I acabem el divendres amb la Mit de les Colles, amb la intervenció de Boicot més Versió Impossible. Serà el Parc de Can Molà, l'organització corre càrrec de la Colla Morada i la Colla dels Torrats.
0: Festa Major 2026.
2: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta...

0: Ràdio Mollet, els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part.
3: Recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: Començava amb el repertori d'aquesta segona part amb la sardana Bon Pas Sardanista, 15 anys de passió, del compositor i intèrpret de tenora de la cobla que acabem d'escoltar, la mil·lenària fidelíssima Vila de Perpinyà, en Galdric, Vicenç i Roca.
1: Farem ara la petició que ens fa l'amiga Maria Company. Doncs Maria, per a l'autora de la lletra de la sardana d'en Francesc Mas i Ros, que porta per nom Montcada i Reixac, l'Elisa Riera, a qui dius que no veus fa temps, per a les teves amigues i especialment per a felicitar l'aniversari de la teva jove Paqui. Escoltem per molts anys. Aquesta sardana del 1999 és d'en Francesc Camps i Comelles i ens la interpreta la cobla Bisbal Jove.

0: Era la cobla Bisbal Jove amb la sardana Per molts anys d'en Francesc Camps i Comelles.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 15 de novembre. Ballada a Olot, al Firal, a les 4 de la tarda, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. Ballada a Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, a 6:15, amb la cobla La Nova Vallès. Diumenge, 16 de novembre. El 22è aplec de Sant Vicenç dels Horts, a la pista polivalent Francesc Macià, a les 10 del matí, amb les cobles Ciutat de Terrassa, la principal del Llobregat i Mediterrània. Ballada a Ceret, dins dels actes del 41è Premi de Composició Ceret Banyoles, a la plaça de Picasso, a 11:15, amb la cobla Mil·lenària. A la tarda, a 5:15, concert del certamen a la Sala de la Unió, amb la mateixa cobla. Ballada Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, a 11:45, amb la cobla Ciutat de Cornellà. Audició a Premià de Mar, al Centre l'Amistat, a 11:45, amb la Juvenívola de Sabadell. Ballada a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 11:45, amb la cobla Rambles. Ballada a Sabadell, a la plaça de les Dones del Tèxtil, a 11:45, amb la Ciutat de Girona. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça del Mercat de Bellvitge, a 11:45, amb la Lluïsos Cobla. A les 12, ballada a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, amb la cobla Marinada. A la mateixa hora, ballada a Cerdanyola del Vallès, a l'esplanada de l'Ermita de Sant Iscle, amb la cobla Sabadell. Ballada a Besalú, al Pavelló, a les 5 de la tarda, amb la Ciutat de Girona. Audició a Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, a les 6, amb la cobla Marinada.
0: Aquest diumenge passat, 9 de novembre, vam estar a Castellar del Vallès, on s'hi va estrenar una sardana de l'Anna Abat i Gils, dedicada a l'agrupació sardanista d'aquesta població, que porta per nom A Sac i Ben Lligat. La cobla que la va estrenar va ser la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i us posem a continuació la gravació que vam fer nosaltres mateixes en directe.
3: Hola, sóc la Navat i res, una salutació i una abraçada ben forta als amics i amigues d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i molt agraïda perquè ens poseu les nostres sardanes.

0: sac i ben lligat. Gravació que van fer en directe de l'estrena de la sardana de l'Anna Bat i Gils amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: I finalitzem l'Espai Sardana d'avui divendres 14 de novembre i, naturalment, les dedicatòries. L'amiga Mercè Bastida, a part d'enviar abraçades, vol una sardana per a l'Helena, la Maria Company, la Montserrat Oliveres, per a la Carmen, per al seu germà Josep Maria i per al seu marit Paco, que li agraden molt les sardanes. Hem escollit una composició d'en Joan Jordi Baumala i Sampons, que ens oferirà la principal del Llobregat. Estrenada el 2001, porta per nom 12 de Solsona.
2: Hola, amics sardanistes de Mollet i els que no siguin sardanistes i ens escoltin. Sóc en Joan Jordi Beumala, de Sabadell, i bueno, volia saludar-vos a tots. Espero que les sardanes meves us agradin. Una abraçada a tothom i fins aviat.

0: la principal del Llobregat amb 12 de Solsona, d'en Joan Jordi Baumala i Sampons. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent aquí mateix i a la mateixa hora. Passeu una plàcida i feliç setmana i, si és amb sardanes, molt millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un poeta que es diu David Vidal Triay. I és de Menorca, va néixer l'any 1974. És músic, filòleg, cantautor i, evidentment, poeta. S'ha graduat en música pel Conservatori Professional de Badalona i en Llengua i Literatura Catalanes, i ha publicat 5 discos. I té uns quants llibres de poesia, i aquest que tenim avui a les mans es diu Gola de Fang. I va guanyar el Premi Jordi Pàmies de Poesia a l'any 2020. Així doncs, és un llibre que les poesies no són gaire llargues i ens permetrà anar fent-ne amb una certa agilitat. El llibre comença amb un apartat, o sigui, té diferents apartats, i el primer porta per títol El contorn de la veu. Abans, hi ha una citació de Joe Busquet, que està en francès, i diu que la meva ferida existia abans que jo. Jo he nascut per encarnar-la. I el poema diu així: abans que em buidés, com la mar, onada rere onada, en la riba i la promesa, molt abans que jo fos un deix d'aurora, ja hi havia un estenall de deliris i sermons. La pregunta sense oblit, la fletxa apuntant al cor de Zenó, el meu nom en boca de Batxabé. Ja hi havia un fos dolor que escollia una guitarra. Ja hi havia el fred que deixa el foc després de mendicar. Ja ondejava un silenci en mi major. Ja es conjuraven arada i abisme. És per a la llum que vaig obrir els ulls. Vaig néixer per encarnar aquesta llengua. No, no és meva. Respir a través d'ella.

llavor que batega. Obres la casa a qui vulgui sentir la blanca presència d'un cor que es dona. Quan arrib, m'invites a seure a l'ombra púber que assagen els arbres del pati. Parlam dels minuts que convé deixar reposar el te al samovar. Té un efecte més estimulant si hi fa poca estona. Dius que els dies d'adolescència pengen de la veu de qui madura solars i amb poca fe. No et mou l'ànsia de ser escoltada. Mai no has modelat cap amant amb estisores i utopies. Sols dus tatuada a la pell un poc d'anàrquica solitud i un sospir. Fèiem un glob de sol herbaci. Té el gust que tenia ahir. Vast, profund. Té el gust de la llavor que batega enterrada, dels límits que bateguen la inquietud. Cita'm Valerie, el que vol tothom és tenir els ulls de l'altre com a vena. Desposseïts dels temps, som la conversa inacabada de qualsevol vespre.

En el següent poema, que porta per títol Ocres, que és un color de marró molt clar, surt la paraula siena, que és també un altre to de marró, un color de tela. Ocres. L'estàtica llum del capvespre llaura els vidres dels finestrals. L'onatge secret de la sang, del fressat record, dona forma al teu cos, innúmer i nu. L'amor fou sender de siena. Abraçats, vam mudar de pell, de bresca, de confinament. L'erràtica llum del capvespre vessa sobre el llom del silenci. Desarbrat de tu, puc sentir com el cel envelleix dins meu.

Dialectes de l'enyor. Per l'escletxa del teu nom es filtren llençols i absències. L'aigua muda del teu rostre, el brill d'un carrer d'impàvides llunes i mur de ronsera. Dialectes de l'enyor. La joia que vam dur al món acabava a l'horitzó de l'empinada carícia. Fou feréstec i cantat el verb que del temps bevia, l'amor d'aquàtiques arrels.

aurons. Us recordo que l'auró és un arbre caducifoli que té les fulles amples. És la fulla que surt a la bandera del Canadà, és d'auró. És per sentir-nos com a casa que aixecam els ulls al cel. L'ombra solitària d'un núvol que fuig de ponent fa més vella la ciutat. Els branquells dels aurons murmuren part damunt dels somnis. Un gat de tinta negra esgarrapa una porta. No obre ningú. Encès ens mira.

terrissa. Fluesc d'un viure ocult, amb vestigis de mots, en jornades de fang d'epicuris ressons. Vaig com el terrissaire que, al torn, hi cerca l'ànima de la tija i l'argila. A cada volta, un món. Sóc com el nen que gira, tosc, sobre si mateix, o que reté l'alè per si l'esglaia res. Profundament i fràgil, sóc el lloc proteic de la tardor. Amb camp em cau l'ambre de fulla inquieta, nu de mi, latent, trencada àmfora, em part la pluja amb dits que em nasqueren ahir.

seguim amb els poemes de David Vidal Triay. Ara en farem un de molt breu. Sediment. El sol es pon des d'un pensament pur. El so, ras i madur, de pedra i font, dilata aquest compàs d'espera amb tecles d'aigua.

intacte. En aquest quadern d'esbossos, de paraules escapçades i paisatges vacil·lants, hi ha ametllers llepant l'octubre. Lents carrers on el record es postra a cada portal. Hi ha un blanc de neu impossible. Pins ferrenys que són hostatges d'un verd afamat i viu. La ceguesa del groc. L'ull platejat de la ribera. Un cor ancorat a una illa. Cada ratlla desdibuixa l'hora gairebé salina i és un tors que és un niu, que és un ham. Queda intacte el somni a la pàgina. Fa com la sang que en el verb palena.

les cartes. Si arribàs un silenci, avui, com una gota de llum, com la candela dels mots buits, li diria: queda't amb mi. I així, dispost, li oferiria l'ètim de cada so que neix del meu pit orfe. Li obriria la capsa on vaig guardar les cartes que no vaig enviar, i el tancaria a dins perquè les segellés, i així continués rom i callat l'amor dit i no dit, nat escrit, només escrit, folrat de foc cru i apagant-se.

ara sentirem un fragment de l'obra d'Héctor Berlioz, El Carnaval Romà. La toca la Filarmònica de Mannheimer, que és un poble d'Alemanya.

Seguim, doncs, amb els poemes de David Vidal Triay del llibre Gola de fang. Recordo que és de Menorca i per això els verbs tenen una forma una mica diferent de la del català central. Cull-ne els fruits. Escolta com es demora l'agost. Habita en la polpa caritativa del raïm i en la pupila aborigen que es lliura l'altre. Decanta les fulles que graviten, la remor de les ombres. Sigui quin sigui l'indret del desig, cull-ne els fruits que t'esquitxin la innocència.

flors del record. Amb les mans espigades, amb el cor arquejat, li vas l'os del record amb insistent delí. El sabor és l'aliment. Esbosses, obstinat, la blancor del seu cos en el vers que declina. Pensa endevinar la copa amb què tastes els dies que migraren incrèduls. Deixa entre els vostres noms, deixondida, la sang i fuig d'on vau morir.

a mig camí, amb un fil de veu o de neu, la paraula, estigma de llum, s'obre al silenci que l'acull. Si la dius, és ala i llavor, resposta i exèquies del temps. Si l'escrius, és cargol de mar, closca, gitada i tartamuda. Sempre, per sentir-ne la forma, l'has d'anar a trobar a mig camí.

fissura. La paraula que ens llega al cor és simfònica i ostinada, i com les pedres, ni s'enlaira ni arrela. No desgasta el lloc comú del risc. És la fissura per on entrar al món. Vera glera d'un instant, esbossa el viatge sedagós de l'alba i la mort.

des d'ara. Canta des d'ara amb l'alè del geni i de la ferida sense marges, que el mirall ja és hivern, i participi. Sí, canta estrofes de l'aigua, beu-te el silenci del rostre, i del trèvol i el retorn sostén-ne sols el color, que de la vida perduda te'n guardi algun vent l'esqueix.

Pressentiment, pressent la pluja, límpida i tremolosa. El vers que troba nua, el vers de malva. L'espera em diu que sóc l'orfebre de la set.

Llavor del vent. En la mateixa ferida van florir. Eres l'inajornable llavor del vent. De mi te'n llegiria les llàgrimes i els solcs.

Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla, per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs, una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment, desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses, perquè si tens una grimpada, te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixi d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesen, no ocupen lloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això

0: Sabies que...
1: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenars de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Àngels Frías.
2: Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, espai que compartim amb diferents professionals. En el dia d'avui ens acompanya l'Àngels Frías, que és una persona apassionada de l'alimentació saludable, que a més té coneixements també del que és la medicina tradicional xinesa i que és una de les cofundadores de l'Associació Espanyola de Coach i Trainers de Salut. La podeu seguir a través de les xarxes socials, concretament a través d'Instagram, en el perfil comerce-la-vida. Molt bon dia, Àngels.
3: Bon dia.
2: L'Àngels, avui, de fet, l'hem incitada nosaltres perquè vam veure per xarxes, nosaltres la seguim, evidentment, i vam veure que es feia ressò d'una notícia que també molts mitjans estan just aquests dies comentant, que és el tema de la Maria Branyes, que va morir l'agost del 2024 a l'edat de 117 anys, i que ella va explicar que, doncs, crec que mínim era un cop al dia, no? O no sé si tres vegades al dia, un iogurt.
3: Sí, sí. Bon dia. La verdad que me gustó mucho la propuesta que me hicisteis porque, bueno, a mí el tema de la longevidad me apasiona, ¿no? Como especialista pues, en salud y en nutrición. Y ella, el artículo en realidad, a ver, vamos a ver, hay una parte supongo sensacionalista y luego habría que escarbar bien, ¿no? Y saber, pero sí, decía que comía cuatro iogures al día.
2: Déu-n'hi-do. Ara, a més, s'està parlant perquè jo l'altre dia sentia per ràdio que sembla ser que la venda d'aquesta marca de iogurts doncs, ha incrementat les vendes de forma, ella va dir, de quina marca eren i que s'han incrementat les vendes fins i tot a nivell internacional, s'han posat en contacte per comprar aquesta marca de iogurts. Perquè s'han fet ara públics allò, crec que un informe de la institució de carreres sobre no? la condició, no? El sistema immunitari, la microbiota
3: claro,
2: de la Maria Branyes, que era excepcional, tenia de 117 anys, però sembla ser que tenia una microbiota superjove.
3: Sí, justo ayer también leía que su edad biológica era esa, pero que también los marcadores están viendo que su edad cronológica estaba más relacionada con una persona entre unos 85 o 90 años.
2: Curioso això, jo això fa molts anys que ho vaig sentir, allò, aquesta diferència que pot haver-hi en una mateixa, no?, en la persona, allò de dir, aquesta és la meva edat biològica, però com...
3: Sí, sí, claro, aquí se abre un campo superpotente y claro, una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética, o sea, todos aquellos hábitos que disparan tu edad biológica o que la relantecen, ¿no? Entonces, sí, sí. De hecho, a mí este tema me encanta y además ahora está saliendo muchísimos avances en longevidad porque se está diciendo que de aquí a unos años vamos a poder curar el envejecimiento, porque claro, el envejecimiento en sí es como una enfermedad, ¿no? Que tiene una sintomatología.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Avui escoltareu Festa al Rebost, un text de Peles Mestres, interpretada per l'Anna Gual, que ve del Penedès.
1: Festa al Rebost, un poema de Peles Mestres. Avui al Rebost hi ha festa completa. Aquest vespre l'all es casa amb la ceba. Hi ha acudit la flor de la parentela i lo més granat de llurs coneixences. Vestida de blanc, la Sal s'hi presenta. La duu de bracets un marit al pebre. L'oli compareix dintre de la gerra i el vinagre acut en cintra lluenta. El sucre es remou dintre la sucrera. Els xics moixernons arriben per rengles. La cistella d'ous també és de la festa. També en són el llard i safrà i canyella. Tots són compliments i grans reverències. Déu vos guardi l'all, santa nit la ceba. Quan el nuvi es mou, tothom es tossega. Quan la núvia riu, tothom ploriqueja. Benvinguts, senyors, comencem la festa. Saltem i ballem, que ja romp l'orquestra. L'orquestra és un grill que amb delit rasqueja i un vol de mosquits tocant la trompeta.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

time.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui divendres 14 d'agost. Avui les activitats comencen molt d'hora, concretament a 8:45 del matí amb una passejada de gossos solidària. Organitza Escamots Bravats de la Colla Morada. L'inici del recorregut serà a la plaça Catalunya. La inscripció té un cost de 3 euros i tots els ingressos aniran destinats al refugi Animalets de la Llagosta i a Red Solidària Proanimal de Mollet. Aquest divendres arrenca la capta de sang de Festa Major, que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits i la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Tindrà lloc al Mercat Vell i serà de 10 del matí a 8 del vespre. També aquest matí de divendres hi haurà pintada de guixos. L'organització és a càrrec de l'Escamot Escopinyes de la Colla Morada i es farà a la plaça Catalunya i a la Rambla Balmes. A les 10 del matí, el mateix Escamot Escopinyes organitza el Enguixat, un concurs de la pintada de guixos per adults. Serà al carrer Barcelona i la inscripció és de només 3 euros. Ja a la tarda, a 6:15, tindrà lloc el Tapas Tour 2026, amb acompanyament musical de la xaranga Tirant Loban. Concretament, aquesta és una de les activitats estrelles de la Colla Morada. A les 6 de la tarda, sessió d'aiguagim popular a Can Arimon, a la piscina exterior. L'accés és gratuït. I la Colla dels Torrats, a les 6 de la tarda d'aquest divendres, organitza Festa i Fusta, jocs de 0 a 12 anys, a la plaça Pau Casals. I acabem el divendres amb la Mit de les Colles, amb la intervenció de Boicot més Versió Impossible. Serà el Parc de Can Molà, l'organització corre càrrec de la Colla Morada i la Colla dels Torrats.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Music Calaix.
4: Nevada, la máxima de la nación con 26 grados.
5: Ahí en California van a tener un clima bastante caliente.
4: Estará despejado en las rocosas y en las praderas.
5: Oh, vaya,
4: viene enfrente hacia nosotros.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet al programa Aquell Any, el programa on fem un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Bette Davis Age. És una cançó de soft rock interpretada per la cantant nord-americana King Carls per el seu cinquè àlbum d'estudi titulat Mistaken Identity. La cançó és una de les més famoses de l'artista, amb la qual va aconseguir arribar al número 1 a molts països del món. Escoltem a King Carls.

knows you. When she knows you. En algun lugar és la cançó més representativa i famosa del grup de rock espanyol Duncan Dhu. És la primera cançó de l'àlbum El Grito del Tiempo, el tercer de la banda. Escoltem a Duncan Dhu, En algun lugar.

Seguim al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te el programa sempre que vulguis. Juice and Illusion és una cançó de 1982 del trio britànic Imagination. És famosa per ser el tema principal de la pel·lícula FX, Efectes Mortals. Escoltem a Imagination amb el tema Juice and Illusion.

El Canto del Loco va ser un grup espanyol de rock alternatiu. Va ser creat el 1995 per Dani Martín i Ivan Ganchegui, qui abandonaria el grup el 2002, i anys després acabarien per ser 5 membres, influenciats principalment per altres grups espanyols de la dècada dels 80, i amb 5 àlbums d'estudi, El Canto del Loco ha aconseguit vendre més d'un milió de còpies al mercat. Escoltem un dels seus èxits, Son Sueños, El Canto del Loco.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, escoltant el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Set Fire to the Rain és una cançó interpretada per la cantautora britànica Adele, inclosa en el seu segon àlbum d'estudi. Es va llançar oficialment com a tercer senzill de l'àlbum el 4 de juliol de 2011 a Europa i el 21 de novembre del mateix any a Amèrica del Nord. Escoltem Adele, Set Fire to the Rain.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

Després de la pausa tornem a ser aquí amb més música a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Discotec és el primer senzill del disc Pop

Revolver és un grup musical espanyol fundat i liderat pel músic i compositor Carlos Goñi. Publica treballs amb el rock americà com a base musical de l'àlbum El Dorado.

Va incloure també gèneres musicals que van començar a suscitar l'interès de Goñi com a Tex-Mex per un beso. I novament el rock americà a Nova Mas, que va aconseguir el número 1 a les llistes d'Espanya. Escoltem el Revolver Nova Mas.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el programa aquell any. What's the Frequency, Kenneth? És una cançó i senzill de l'àlbum Monster, de la banda nord-americana de rock alternatiu REM. Va ser publicat el 1994, arribant al número 21 als Estats Units i al 9 al Regne Unit. Apareix el disc recopilatori In Time, The Best of REM, 1988-2003, i en la seva versió en viu el disc REM Live, atès que és una de les cançons més vegades tocades pel grup. Escoltem el REM, What's the Frequency, Kenneth?

Bandido és el setè àlbum d'estudi del cantant Miguel Bosé. És un dels àlbums més exitosos de la carrera del cantant. Una de les principals característiques d'aquest àlbum és el canvi de to vocal, tornant a la seva veu més greu i la portada del mateix fent referència a la influència del cantant anglès David Bowie. Escoltem a Miguel Bosé, Amante Bandido.

per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant. En Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, fent un repàs d'èxits i números 1 al programa aquell any. Roar és una cançó de la cantant nord-americana Katy Perry. Es va llançar com a senzill principal del seu quart àlbum d'estudi, Prince, del 2013. Aquesta pista de power pop, amb influències de soul rock, tracta sobre la importància de defensar-se, aixecar la veu i enfortir la confiança d'un mateix. Marxem amb Katy Perry, Roar, que tingueu molt bona setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

van poder seguir amb rotó. Malo rotó, corriba massa, i s'he salvat i salvat una bassa, perquè és la gata tot enfotada, o té florer i s'és presentada. Hi ha una bassa, no té taperó, i ne fas més.

filosofia. Si s'escata la culpa no és mia, si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Pren la filosofia, si s'escata la culpa no és mia, si tu fossis un rató, eres contenta.

de dona, poca patxota, d'ella ben feta de tinta grossa, d'una finestra sense vergonya, ha de posar dues bustes de ronya. Vella, vella, vella, el dent, canta contento l'ocutxo al carrer, una altra cutxa s'és acostada i encima en fent.

toma la culpa no és mía. Si fossis cuncho en veig el cantó, eres contento de la situació. Pren la filosofia, si ets cantó, la culpa no és mía. Si fossis cuncho en veig

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui divendres 14 d'agost. Avui les activitats comencen molt d'hora, concretament a 8:45 del matí amb una passejada de gossos solidària. Organitza Escamots Bravats de la Colla Morada. L'inici del recorregut serà a la

0: La Rambla val més. A les 10 del matí, el mateix Escamotes Copinyes organitza el Enguixat, un concurs de la pintada de guixos per adults. Serà al carrer Barcelona i la inscripció és de només 3 euros. Ja a la tarda, a 6:15, tindrà lloc el Tapas Tour 2026, amb acompanyament musical de la xaranga Tirant Loban. Concretament, aquesta és una de les activitats estrelles de la Colla Morada. A les 6 de la tarda, sessió d'aiguagim popular a Can Arimon, a la piscina exterior. L'accés és gratuït. I la Colla dels Torrats, a les 6 de la tarda d'aquest divendres, organitza Festa i Fusta, jocs de 0 a 12 anys, a la plaça Pau Casals. I acabem el divendres amb la Mit de les Colles, amb la intervenció de Boicot més Versió Impossible. Serà el Parc de Can Molà, l'organització corre càrrec de la Colla Morada i la Colla dels Torrats.
1: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No, però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia,
2: exacte, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que, sobretot, jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és l'agent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són les que basem més la

0: la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
0: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
0: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta simptomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta simptomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
0: Bé, podríem dir que hem anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No només explicacions, sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent quan sap que té una infecció doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
0: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt, molt concretes i l'àrea en què estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven que, per exemple, el VIH ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no?
0: El que tenim és menys sida,
1: sí,
0: però encara hi ha persones que es contagien del virus. No? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori. I també es tallen per la transmissió. Però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma.
1: Uh-huh.
0: La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
0: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B. No? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final, les parelles o les relacions, hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, pot ser, per exemple, un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu. Clar,
1: clar, de fet, ja quan comences relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
0: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino,
0: no?
1: Pels sanitaris.
0: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal. Sabem que
1: també
0: que
1: entre
0: no
1: la... Sí, entre la gent jove també s'està... Hi ha manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten... No, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
0: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no?, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papil·loma humà. És veritat que fa uns anys, no?, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè de primar, no? Nois i noies de 11 a 12 anys i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
0: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
0: Sí. Clar. El tractament depèn del... Aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
0: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conductes sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat. Sobretot en algunes infeccions, com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
0: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la SIR?
0: Doncs des de la SIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si l'Asir, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
0: Bueno, els menors de 16, els de entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys, no? Seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, eh? Atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Què és,
0: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
0: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I a més les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen doncs, la HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem? O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
0: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut. De fet, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Volíem especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
0: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida. O es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans, precisament, són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que em pretés en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Adarve, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.

0: Sabies que...
1: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Marat fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear del Marat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat, Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% als efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri, un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear del Maraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis d'Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts ja en punt, 2:45 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot revertir les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Olot, FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, i segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor al turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirulli.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques, assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord, i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
5: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren, i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
22: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
22: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del Govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. I per l'inici aquest mateix divendres, aquesta tarda de les festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
3: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
6: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
5: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
5: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
8: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que sigui necessari en cas d'una emergència.
7: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
24: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila però no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia, amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge, on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribaran els esports amb dues propostes musicals.
25: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotan en pau.
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
25: Són les 7 i si ens fa tard, llegis amb tu estarem bé, tothom de festa que em pilla gent lac.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.
5: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
0: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
26: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les 3 carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
27: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
26: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è amb 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
1: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
2: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
1: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
26: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
0: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Sabies que...
12: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prendre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
6: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
7: Sí, està clar que el

0: Porta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
2: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
1: Més coses baixen als visitants a l'interior de Catalunya.
0: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
1: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
0: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
1: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
0: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
1: Cultura a Barcelona arrenca en aquesta tarda les Festes de Gràcia.
0: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicent San Clemente.
1: Esports, Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
3: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
1: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
0: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
1: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dues cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
5: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
5: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
7: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
8: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre d'un

0: més de les energies renovables.
1: L'allargament de la vida útil de la central del Maraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellòs 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat del Maraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
2: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
3: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
3: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
2: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva, Paula Fernández.
5: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
6: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
5: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
6: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
3: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
2: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu, el nou FM, Ona Fàbrega.
7: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
8: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
7: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
2: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
9: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
10: No tenim massa clar què pot haver estat passant a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
9: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
2: 3 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
11: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
12: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
11: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
12: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
11: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
2: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
13: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
14: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
13: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
2: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
15: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
16: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
15: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
16: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
15: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
17: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja amb un grupet.
15: Una manera de viatjar sol, però en grup.
2: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
19: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
18: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
19: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
18: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i tres embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
2: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
3: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
2: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
3: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
2: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
3: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
2: Ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
20: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
21: Les troballes, el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi. A les mostres que s'han recollit, realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
20: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
2: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
22: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
0: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
22: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
2: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
3: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
1: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
4: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
2: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
23: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
24: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
23: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
25: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si floten en pau...
2: Arribarem als esports amb música per començar els 31 fam actuant avui al Festival de Cap Roig.
3: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
2: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
3: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
2: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
26: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera que en Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
27: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
26: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
28: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda dos quarts de vuit, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
26: En handbol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Füchse de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessan.
5: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
26: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i una excel·lent cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
9: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
10: ¿Qué extraña luz?
9: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
8: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
11: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
12: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
8: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
14: Siempre seremos un pueblo libre.
29: ¡Viva la revuelta!
30: Después nos bañamos.
8: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
31: Hola.
32: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
31: Mónica.
32: ¿Qué estás haciendo, Juan?
31: Nada.

Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO, que som doncs, Jaume Girbau, que ara mateix està en procés d'arribar a la ràdio gràcies a un accident que hi ha hagut. Bona tarda a qui us parla per Josep Roca, que tampoc pot estar avui, i per l'altre costat del vidre el nostre tècnic Ivan Llonget.

Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Vero Sardoña. Estrena el TNC. I per cert, la redifusió la tindreu diumenge de 13 a 14 hores. Feeling.

0: també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 19 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 3525, 93 570 3525. Si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. Benvinguts a casa vostra.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc plor.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?

0: 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, de Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i contem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 14 de novembre de 2025, programa número 8 de l'aquesta tercera temporada de Bar Tiki, i avui tornarem al vell rock and roll de sempre. Ja ho deia en Bob Seger a finals dels 70 a la cançó All Time Rock and Roll. Agafa aquells vells discos de la pastatgeria, m'assauré i els escoltaré tot sol. La música d'avui ja no té la mateixa ànima. Jo m'estimo aquell vell rock and roll. Aquest vespre dediquem el programa a dues cançons. No són, és clar, dos temes qualsevol. En això del rock and roll hi ha algunes cançons que neixen per ser estàndards, però no pertany a ningú, ni tan sols al seu creador, sinó al subconscient col·lectiu. Parlo de cançons com Louie Louie, com Johnny B. Goode, o com les dues que ens ocuparan avui. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: La primera de les cançons a les que dedicarem el programa té nom de dona, Gloria. Res a veure amb el tema que va fer famosa gent com Humberto Tozzi o la Laura Branigan. La cosa va més enllà en el temps. Com us deia abans, Gloria és un tema que va transcendir la seva composició, que es va convertir poc temps després de la seva publicació en un tema bàsic del garage rock i part del repertori d'altres bandes. A causa de la seva estructura en tres acords, la cançó és fàcil d'aprendre amb la guitarra. A més, ha estat versionada per centenars de grups, fins al punt que l'humorista Dave Barry va fer broma al respecte, dient: si llences una guitarra a escales avall, tocarà Gloria fins a arribar al final. Tot i així, efectivament hi ha un autor, i aquest no és altre que en Van Morrison. No es tracta, però, d'una cançó que l'irlandès compongués en la seva prolífica carrera en solitari. No. Gloria és una vella cançó que va escriure en la seva breu etapa amb el seminal grup Them, que representava la versió del beat i el garage a Irlanda del Nord. Encara que només van gravar dos discos en aquella etapa inicial amb Morrison a les seves files, convé no perdre's de vista amb aquests Them. Ells van ser una explosió de rebel·lia, sortida dels carrers grisos de Belfast. Imaginem aquella grisó de principis dels 60 a la ciutat nord-irlandesa. Un grup que, amb Van Morrison al capdavant, va transformar el caos en art. Eren canyeros. En només dos anys van encendre l'escena amb un so cru, visceral, ple de blues i de rhythm and blues, que va obrir les portes al garage rock i va anticipar el proto-punk. Són difícils de definir. De fet, he fet aquest exercici aquesta setmana. Si mirem a la Wikipedia, allà a la dreta, on hi ha el recull de dades a la part de l'estil, així està: protopunk, raga rock, blues rock, garage rock, blues britànic, rock psicodèlic, invasió britànica i rhythm and blues. Tot això diu que és Them. En fi, el grup va durar tan poc per una combinació explosiva de factors. Conflictes interns, pressió de la indústria i també l'esperit indomable, per dir-ho així, d'en Van Morrison. El grup va néixer com una banda salvatge improvisada, però quan l'èxit va arribar, amb temes com Baby Please Don't Go i aquest Gloria que ens ocupa avui, la discogràfica va imposar el tenir músics a sessió i va limitar la seva llibertat creativa. Aleshores, les tensions entre els membres, sumades a la, ja us dic, personalitat forta de Morrison, per fer servir un altre eufemisme, van fer inevitable la ruptura. El 1966, és a dir, 2 anys després, Van Morrison va marxar per seguir el seu propi camí amb el disc Astral Weeks, i sense ell, Them va perdre tota la seva ànima. Tot i la seva breu trajectòria, la intensitat de les seves actuacions i la força de les seves cançons van marcar el garage rock que vindria sobretot als Estats Units. Paradoxes de la vida. Gloria, el tema que ens ocupa, va ser gravat com a cara B del single Baby Please Don't Go, i va ser inclòs a l'LP de debut de la banda, el disc de 1964, que duia per títol El cachondo nom de The Angry Young Them. Que, per cert, aquest Baby Please Don't Go també podria haver protagonitzat una sessió com aquesta d'aquest vespre. Podria ben bé ser considerat com un altre estàndard del rock. Tornant a Gloria, com us deia, és una cançó que té una estructura ben senzilla, només 3 acords i una lletra propera als blues que tant agradaven als rockers britànics a principis dels 60. La versió original està cantada d'una manera molt particular, gairebé agressiva per part de Van Morrison, amb aquella base tan especial que li donaven les dues bateries. I, és clar, aquella tornada mítica que deia això de Gloria i després deia això de Gloria. Perquè sí, a l'enregistrament sonen 2 bateries. A la sessió de gravació hi havia 2 bateries, en Ronnie Millings, dels propis Them, i un músic de sessió, en Bobby Graham. Però no està del tot clar si tots 2 van ser microfonats al mateix temps o si va ser Graham qui va fer la pista principal. Perquè la discogràfica Decca va decidir incorporar músics professionals per l'enregistrat del disc, adduint que els membres de Them, els components del grup, eren una mica maldestres amb els instruments. Fins i tot, en l'enregistrament de Gloria, va posar la guitarra un vell conegut, tot i que en aquella època era només un músic d'estudi, en Jimmy Page. El mateix Van Morrison recuperaria aquest tema pel seu disc en solitari més endavant, el disc de 1974 de títol It's Too Late to Stop Now, i també en va fer una versió amb en John Lee Hooker 20 anys més tard. Segurament quan va compondre aquesta cançó el 1963, en només 18 anyets, no es va pensar que esdevindria tot un himne. Això és Gloria, Them.

0: Fins i tot em sap greu no escoltar més estona aquesta original, que segurament és la versió que més m'agrada. Tanmateix, una de les primeres versions, a part d'original, naturalment, registrades amb èxit, és només 2 anys posterior a aquest enregistrament original que encara sentim de fons. Ja se sap que a principis dels 60 el tema dels drets d'autor era una altra història i això d'enregistrar temes que acabaven de sortir al mercat estava a l'ordre del dia. En fi, es tracta d'una versió que va fer una banda anomenada Shadows of the Night, que va canviar, per cert, un vers per fer-la menys explícita i va arribar al número 1 dels Estats Units. La versió no canvia gaire. De fet, musicalment és molt hereva d'aquesta que fan els Them. A mi encara m'agrada més la sonoritat, doncs allò més crua de l'original, però bé, no està pas malament aquesta dels Shadows of the Night. Com us dic, els Shadows of the Night va canviar un vers de la cançó per evitar la censura a les emissores de ràdio nord-americanes. A la versió original de Them hi havia una línia que suggeria clarament una trobada íntima. She comes to my room. Això es considerava massa explícit per l'època, per tant els Shadows of the Night ho van substituir per una frase més neutra. Why don't you come up to my house? Evidentment, doncs era per jugar al Monopoly o alguna cosa així. En fi, aquest canvi va suavitzar el contingut i, bé, va permetre que la cançó fos radiada sense problemes, cosa que va ser clau perquè la seva versió, la versió dels Shadows of the Night, arribés al top 10 de Billboard de l'any 1966. Coses de les FM americanes. Bé, els Shadows of the Night van ser una banda americana, ja us dic, formada en 1964 a Illinois, en plena efervescència de la invasió britànica. El seu estil, doncs, barrejava el blues britànic amb l'energia més crua del garage rock. Que, per cert, el nom és Shadows of the Night, amb una K al principi de night. Per tant, és ombres de cavaller i no ombres de la nit. Un joc de paraules tontet per un grup d'adolescents, 18 anys en aquell mencionat 1964. Ells van saltar la fama amb aquesta, la seva versió de Glòria, aquesta que era original dels Them, tot convertint-se també en un himne del rock dels 60. Si demanes als Estats Units, segurament coneixen molt més la versió de Shadows of the Night que no pas la de Them. De fet, els Them mai no van tenir l'ampli mercat americà i, evidentment, tampoc el seu altaveu. Els Shadows of the Night van ser clau per definir el so garage punk, tal com va reconèixer en Lenny Kaye en la mítica recopilació Nuggets, que era una recopilació que bé compilava singles de garage rock de 60. Quedeu-vos amb aquest nom, el de Lenny Kaye, que tornarà a sortir aquest vespre. Bé, recordem que el garage rock dels anys 60, va ser una explosió cultural sorgida de garatges i subterranis, on adolescents amb poques habilitats tècniques, però molta actitud, van crear un so cru, directe i carregat d'energia. Aquest moviment va néixer als Estats Units com a resposta a la invasió britànica, però amb una essència més salvatge i menys polida. De fet, bé, venien a ser grups de xavals que volien ser Rolling Stones o els Kings, però no tenien els mitjans ni la capacitat musical. Aleshores, les cançons que feien eren simples, basades en 3 acords, riffs repetitius i lletres sobre amor, rebel·lia, desig, tot interpretat amb una urgència gairebé primitiva. És clar que parlava abans dels Them com a garage rock, però no seria un exemple canònic, perquè entre altres coses no eren americans. Pocs garatges per tocar hi havia Belfast. Aquest so més tard seria reconegut com a precursor del punk. Eren grups locals gravant amb pressupostos mínims, però amb una força que va captivar les emissores regionals i que va donar lloc a centenars de singles, perquè aquesta és una altra. La majoria de bandes de garage rock no arribaven a gravar LPs. Aquest no va ser, però, el cas dels Shadows of the Night. Durant els primers anys van publicar discos com Glòria i Backdoor Man, i d'altres temes destacats com Oh Yeah i Bad Little Woman. Bé, tot i els canvis constants de la formació i de la seva curta etapa daurada, que va des del 1964 fins al 1967, la seva influència és enorme. Van portar els Shadows of the Night, van portar el blues i el rhythm and blues a un terreny més salvatge, inspirant generacions de grups. I el seu Glòria, doncs, sona així. We'll be right back.
1: she come around.

Com a anècdota curiosa, es pot observar un sospitós, una sospitosa semblança entre la cançó d'AC/DC Jailbreak, del seu EP de 1974, 74 Jailbreak, i el tema original dels Them. El 1984, AC/DC ja era una banda consolidada després de l'èxit monumental de discos com Back in Black, de 1980, i For Those About to Rock, de 1981. Venien, ja se sap, d'un moment complicat, la mort d'en Bon Scott el 1980 i la incorporació d'en Brian Johnson com a vocalista, un canvi que va redefinir la seva identitat, sense perdre la seva essència, però. El 1983 havien publicat Flick of the Switch, un disc cru i menys produït que els anteriors, i sobretot diria que un esglaó per sota de dues obres tan importants pels AC/DC com aquests dos discos amb els quals inauguraven la dècada dels 80. Han fet tres discos en tres anys, no se'ls podia pas acusar de dropos. L'any següent, el 1984, llencen l'EP 74 Jailbreak, que recuperava cinc cançons antigues gravades entre 1974 i 1976 i mai publicades internacionalment. No van ser regravades. Per tant, qui cantava en aquells temes no era pas en Brian Johnson, sinó que era en Bon Scott. Aquest EP va servir per mantenir viva la flama abans del següent disc llarg, el Fly on the Wall, de 1985. Bé, la cançó Jailbreak es va publicar originalment el 1976 com a part de l'àlbum australià Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, però no es va editar als Estats Units fins al 1984, quan va, efectivament, aparèixer amb aquest EP que us menciono, aquest 74 Jailbreak. Aquesta cançó explica la història d'un home condemnat per assassinat a 16 anys de presó. El protagonista, desesperat, decideix escapar d'allà on està tancat. Com a curiositat, hi ha un videoclip originat de 1976, de quan gairebé mai no se'n feien de videoclips, que va ser un dels primers a utilitzar els efectes especials amb explosions i sang falsa, mostrant la banda disfressada de presoners i guàrdies simulant una fuga. En fi, a mi sempre se m'hi ha semblat aquestes dues cançons, Gloria i Jailbreak, tot i que Gloria està en to de mi major i Jailbreak està en to de la major. Està clar que a vegades amb una progressió d'acords tan senzilla com la de Gloria i amb una banda de bases tan simples com AC/DC, aquestes coses poden passar. Però proveu a cantar allò de Gloria, G-L-O-R-I-A, en la tornada del tema dels australians, i veureu, això és Jailbreak.

La versió curiosa d'aquest Gloria es va gravar el 1977 i la van fer el grup Santa Esmeralda. Segurament molts vam descobrir aquest combo, perquè en Quentin Tarantino va incloure una cançó seva a la banda sonora de Kill Bill. Santa Esmeralda va ser una banda franco-estadounidenca formada el 1977 pels productors Nicola Sorki i Jean-Manuel Descarano. El seu estil era una fusió de disco, funk, fins aquí res d'estrany, però també tenien influències de la música llatina i del flamenc, via la inclusió de la guitarra flamenca. Fins i tot hi havia algun flipat que va anomenar-ho flamenco disco. En fi, el grup va debutar amb l'àlbum Don't Let Me Be Misunderstood, on van transformar el clàssic de la Nina Simone amb una suite disco flamenca de gairebé 16 minuts, en guitarres espanyoles, percussions llatines i arranjaments orquestrals. Aquesta barreja exòtica els hi va donar fama mundial, especialment i naturalment a les pistes de ball dels anys 70. El seu primer vocalista va ser en Leroy Gómez, entre el 1977 i 1978, i va ser el que va marcar l'època de màxima fama de Santa Esmeralda. Així que no només van fer Don't Let Me Be Misunderstood, sinó que també van atrevir-se amb el clàssic de The Animals, The House of the Rising Sun, i és clar, aquest Gloria, al qual dediquem el vespre d'avui, que pel meu gust els hi va quedar una mica fluixa i no passaria de ser una curiositat.

Però segurament la cançó que al gran públic li ve en ment quan es parla de Glòria no és cap de les quatre que han sonat fins ara en aquest vespre al Bartiquí de Ràdio Mollet quan falten una mica més de 5 minuts per 7:45. En fi, sinó que, bé, la majoria pensarà en Patti Smith i la particular versió que va fer-ne pel seu disc de debut el 1975, pel seu primer disc, Horses. Ja des del principi Patti Smith deixa clar que el seu va de trencar convencions socials i canviant una mica la lletra, des del primer vers transforma una cançó d'amor en, diguem-ne, una altra cosa. Comença dient allò de Jesus died for somebody's sins, but not mine. L'escàndol, evidentment, estava servit. Però també una de les millors versions que es poden fer d'aquest clàssic del rock. Jesús va morir pels pecats d'algú, però no pels meus. Així comença Glòria, la primera cançó del primer disc de Patti Smith. Smith era pràcticament una desconeguda quan va publicar Horses. En una època dominada pel rock progressiu, els cantautors i els àlbums conceptuals, Horses va ser una crida a les armes pels amants del rock més cru, i la seva peça inicial, aquesta Glòria, sonava com una invitació a sacsejar el panorama musical. Patti Smith mig parla, mig canta, mentre transforma completament l'himne terrenal de Van Morrison. Amants de Patti Smith, la cançó es converteix en un poema narratiu amb una forta càrrega sexual, trigant 3 minuts a arribar al cor apassionat de la seva famosa tornada, això de G-L-O-R-I-A. Això de Glòria no arriba fins a ben entrat els 3 minuts. Mireu, en una època com l'actual, on gairebé totes les cançons porten la tornada o la part més reconeixible tot just començant, o havent passat només uns segons, no fos cas que aquesta generació alfa o els millennials no tingui el seu estímul immediat. Una cançó com Glòria de Patti Smith, que triga, ja us dic, 3 minuts en arribar a la part reconeixible, bé, seria pràcticament impossible. Aquesta Glòria comença suaument amb només un piano acompanyant la veu aspra de Patti Smith abans que la resta de la banda entri i la cançó agafi un impuls imparable. I per cert, qui lidera aquest Patti Smith Group era en Lenny Kaye. Efectivament, el mateix Lenny Kaye que uns anys més tard es dedicaria a compilar el recopilatori Nuggets amb els millors singles del garage rock dels 60 i del que us parlava quan estàvem amb els Shadows of the Night. Però tornem a la cançó de la Patti Smith. Que la Glòria original s'hagués reeditat 2 anys abans potser va ajudar a preparar el terreny per la seva acceptació en mans de Patti Smith. Que sigui una cançó cantada per una dona amb una altra, gairebé es perd entre el torrent d'imatges poètiques. El text descriu l'arribada d'una dona amb un vestit vermell amb un to carregat de desig. Els New York Dolls havien obert el camí per al punk, però el 1975 va ser Patti Smith qui va tombar la porta. Un any més tard, els Ramones van publicar el seu primer disc i la resta és història. Però abans no existís una cançó anomenada Glòria a la vida de Patti Smith, hi havia un poema anomenat Oath, jurament en català. Patti Smith va escriure Oath l'any 1970, començant amb una línia que no es faria famosa fins a 5 anys més tard. Crist va morir pels pecats d'algú, però no pels meus. Una declaració contundent contra la seva educació com a testimoni de Jehovà. El poema incloïa frases mostrant una hostilitat cap a la religió que, comparada amb la polèmica de Glòria, encara era més radical. Patti Smith va recitar aquest poema, aquest Oath, en la seva primera lectura poètica a l'església de St. Mark's, evidentment parlo de Nova York, a St. Mark's Place, al febrer de 1971. Ella obria pel Gerard Malanga, el protegit de l'Andy Warhol. Tot davant d'un públic que incloïa patums de la contracultura com l'Allen Ginsberg i en Jim Carroll. I tot i que Lenny Kaye l'acompanyaria amb la guitarra en algunes lectures, aquest poema, aquest Oath, la va interpretar sola. El poema Oath de la Patti i el clàssic de garage rock Glòria del grup Them es van fusionar quasi espontàniament un dia de 1974. La Patti Smith i el seu grup feia concerts regulars a locals com el Max, Kansas City,
i dels clubs petits i practicaven sovint la improvisació. Escollien temes a tres acords i així ella podia improvisar-hi lletres al damunt. Una cançó tan simple com Glòria, una cançó que un nen podria tocar-la, els servia perfectament. Glòria aleshores era una peça habitual en aquestes sessions. Un dia, però, tot va evolucionar cap a una altra cosa nova. I des d'aquell moment, Glòria va deixar de ser una versió estricta. Més de la meitat de les paraules de la versió final són seves, són de la Patti Smith, i fins i tot les parts que pren d'en Mark Morrison sovint estan radicalment reescrites. Va sentint com era aquesta Glòria abans de la Patti Smith.

I mentre encara escoltem de fons la barreja entre la poesia provocadora de la Patti Smith i el tema que va compondre en Van Morrison 11 anys abans, ara saltarem a la segona cançó, el segon estàndard del rock, que ens ocuparà aquest segon bloc aquí al Bartiquí de Ràdio Mollet. Bé, no, no hi ha cap dubte que no existeix una carretera al món amb més glamour i aureola mítica que la Ruta 66. Es tracta d'una antiga carretera creada l'any 1926 que recorre una gran part dels Estats Units, des de Chicago fins a Los Angeles, aproximadament uns 4.000 quilòmetres. Aquesta carretera està íntimament lligada al rock i avui dia és inevitable relacionar rock i la Ruta 66. Una prova evident d'això és que el nom d'una de les grans revistes musicals d'Espanya es diu precisament així, Ruta 66. Tot es deu, pel que sembla, a la cançó titulada Route 66, Get Your Kicks On, celebèrrima, i que és un veritable homenatge en aquesta carretera. Però parlem una mica d'aquesta cançó. El 1946 va ser l'any en què el cantant Nat King Cole ho va patar més. Abans de convertir-se en un crooner, de fet en el crooner negre per excel·lència, en Nat King Cole era el líder d'un trio que va publicar un parell de discos i diversos singles molt importants, com una cançó que segur que tots reconeixem, aquesta Route 66. I bé, el títol original, de fet, és Get Your Kicks On Route 66. Malgrat que avui dia és una cosa així com una estàndard del rock, doncs hi ha un compositor. I aquesta cançó la va compondre un músic de jazz que duia per nom en Bobby Troup. Ho va compondre aquest 1946, tot inspirat per un viatge que va recórrer gairebé tota aquesta carretera en qüestió. I és que la Ruta 66 va ser durant molts anys el camí que recorrien les persones que migraven cap a l'oest buscant una vida millor, com podem veure a les novel·les d'en John Steinbeck. Tornant al compositor, en Bobby Troup, ell va compondre aquest tema i li va prestar a Nat King Cole, que va ser el primer que va popularitzar la cançó. El Nat King Cole Trio, de fet, dic Nat King Cole perquè és la figura visible, però l'enregistrament és el Nat King Cole Trio, i ells van ser una formació que va marcar un abans i un després a la música nord-americana. És un trio creat l'any 1967 pel Nat King Cole, amb l'Oscar Moore a la guitarra i en Wesley Prince al contrabaix. Tres músics afroamericans, ja vam parlar d'ells, bueno, del Nat King Cole, de fet, als inicis de la sèrie de la música negra. De fet, el Nat King Cole cantava i també tocava el piano. Aquest trio es va distingir per tenir una configuració poc habitual, no tenia bateria. Aquest David li donava un so més íntim i sofisticat que combinava doncs, el jazz, el swing i el pop amb una elegància única. En Nat King Cole destacava pel seu estil refinat

del piano i també per la seva veu càlida, que més endavant, ja us dic, el convertiria en una estrella del pop. El trio va popularitzar el format piano-guitarra-baix, influenciant doncs, molts grups posteriors. Per cert, quan dic una estrella del pop, evidentment parlo del pop com a nom curt de música popular. I la música popular, als anys 40, doncs era això, el jazz i el swing. El seu primer gran èxit va arribar al 1943 amb Straighten Up and Fly Right, una cançó inspirada en una història que li havia explicat al seu pare, que era predicador, i que és una mena de predecessora de rock and roll avant la letra. A partir d'aquí van seguir altres temes icònics com aquesta Route 66, com Sweet Lorraine i com Paper Moon. La seva versió de la Route 66 de 1946 és considerada una de les més emblemàtiques, convertint-se, evidentment, en un himne pels viatges de l'època. El llegat del Nat King Cole Trio és immens perquè van obrir el camí per a la transició del jazz cap al pop vocal, i van establir les bases per a una nova manera d'entendre la música popular. I del Nat King Cole, en particular, què dir? Amb el temps, ell es va convertir en una figura clau de la música americana, amb una carrera que va anar molt més enllà del trio, incloent doncs, programes de televisió i discos en solitari. Ell era un magnífic pianista, però sobretot era un magnífic cantant. Va ser la primera figura del pop que, malgrat ser negre, va transcendir a la de la població negra. A partir de 1948 ja va convertir-se en una figura en solitari i va arribar a ser el primer negre en tenir el seu primer propi programa de ràdio, una fita que va repetir superant, sent el primer negre que va tenir el seu propi programa de televisió. I en quant al compositor del tema, en Bobby Troup, bé, una figura interessant. No només va ser compositor de jazz, sinó que també va ser actor i productor, de fet molt, molt lligat a la televisió. Va, ara sentirem el Nat King Cole, compte, el Nat King Cole and His Trio, fent la primera versió enregistrada que es coneix de Get Your Kicks on Route 66.

0: up New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely...
1: En qualsevol dels casos, va ser en Chuck Berry qui va donar el tema al toc rocker que a la llarga es convertiria, o convertiria la cançó en el clàssic que és avui dia. En Chuck Berry va gravar la seva versió de Route 66 al gener de 1961 als estudis Chess Records i es va publicar al març d'aquell mateix any dins de l'àlbum New Jukebox Hits. La cançó segueix l'estructura clàssica de 12 compassos al blues, tota adaptada al seu estil de rock and roll, que al final el que feia en Chuck Berry era un blues accelerat. La cosa original, ja ho he dit, és en Bobby Troup i és enregistrada pel Nat King Cole Trio el 1946. Per tant, aquesta cançó és 15 anys abans que en aquells moments de la música, 15 anys, era tot un abisme temporal. Però en Chuck Berry va interpretar o va reinterpretar aquest Route 66 doncs en un moment en el que se buscava ampliar el seu repertori amb versions de clàssics del rhythm and blues i del jazz, tot adaptant-los al llenguatge del rock and roll que ell tan dominava. Una manera com qualsevol altra d'ampliar el seu repertori per poder treure més singles i fer un caixa cobri de tota la vida. El seu enfocament era donar-li més energia i velocitat amb la guitarra doncs, més marcada, que era, al cap i a la fi, la marca de la casa Berry, diguem-ho així, i bé, doncs convertir-la en una peça que podia fer servir també en directe. Quan en Chuck Berry va enregistrar Route 66, bé, ell ja era una estrella consolidada del rock and roll gràcies a èxits com Maybelline, de 1955, com Roll Over Beethoven, de 1956, com Rock and Roll Music, de 1957, o com Johnny B. Goode, de 1958. Compte aquí, he dit quatre títols que podrien pixar-se en la carrera de molts i molts grups de rock and roll. En fi, a finals dels anys 50, doncs en Chuck Berry havia assolit la fama internacional, però el 1961 estava en una fase de transició. Ell encara triomfava, però poc després, de fet, al gener de 1962, seria empresonat per violar la llei Mann, cosa que afectaria la seva carrera, naturalment. Així, Route 66 forma part de l'última etapa abans d'aquest parèntesi, diguem-ne, judicial, i que li va truncar la carrera. Doncs quan va sortir de la presó s'hi va trobar tota la invasió britànica i tot un paradigma de la música pel jovent americà que ja havia canviat. Val a dir que la versió de Chuck Berry no va ser un gran èxit comercial en si mateixa, però va tenir una influència enorme. El seu estil doncs, va inspirar la versió dels Rolling Stones del seu primer disc de 1964 i va consolidar Route 66, sobretot això, com un estàndard del rock. Però el tema, aleshores, quan ell ho va enregistrar, no ho va patar tant com podria semblar ara. De fet, fixeu-vos que Route 66 mai no va ser publicada com a single de Chuck Berry, sinó que era part d'un LP, cosa que aleshores significava que era un tema menor. D'alguna manera, és com el tema You Never Can Tell, una cançó menor quan es va publicar any 1964, però que ves per on, tres dècades més tard, es va convertir en un hit totalment inesperat. Amb Route 66 no va haver d'esperar tant per veure doncs, la cançó d'espaga. Bé, deixem-nos a ser remeca i així sonava Route 66 a mans d'en Chuck Berry.

Segurament van ser els Rolling Stones qui van acabar de popularitzar la versió de Route 66. Tot i que estilísticament s'hi semblava força a la versió d'en Chuck Berry, la popularitat que va adquirir a mans dels Stones va portar-la a un altre nivell. La cançó original, el tema d'en Bobby Troup del 1946, era ja un estàndard del rhythm and blues. S'havia convertit en un estàndard del rhythm and blues gràcies al Chuck Berry. Els Rolling Stones, doncs, obsessionats amb el blues americà en els seus inicis, la van incorporar al seu repertori com a homenatge a les arrels del rock, diguem-ho així. El manager de Rolling Stones, l'Andrew Loog Oldham, volia que el primer disc del grup reflectís aquesta connexió amb la música negra americana. Així que Route 66 va ser una elecció natural per la seva simplicitat i energia. La versió dels Stones es va publicar un 16 d'abril de 1964, el seu primer disc, el seu primer disc britànic, que és The Rolling Stones, títol homònim, i també el seu primer disc americà, que se'n deia England's Newest Hitmakers, que es va publicar, doncs, un mes més tard. Recordem que aquella era una època en la que els Rolling Stones treballaven amb Decca Records al Regne Unit, però treballaven amb la discogràfica ABCKO als Estats Units. Aleshores, els discos que es publicaven a banda i banda de l'Atlàntic no eren exactament iguals, i aquestes variacions en repertori, i de vegades també en títol i en portada, van existir ben bé fins a finals dels anys 60. Bé, aquesta Route 66 va ser una fixa als concerts del grup i també va aparèixer en directes com Got Life If You Want It, un disc de 1965 que recollia com sonaven els Rolling Stones en directe en aquella època. En 1964, els Rolling Stones eren una banda emergent dins de la British Invasion, competint amb els Beatles, però ells cultivaven una imatge més dura i més orientada al blues. Ells, però, encara no tenien grans èxits propis, així que el seu repertori es basava en versions de clàssics americans, fonamentalment. De fet, el primer disc del grup només tenia un tema propi, el Tell Me. Aquesta dinàmica es repetiria al segon i tercer disc, i no va ser fins al quart que en van enregistrar un conjunt de temes majoritàriament composicions pròpies, és a dir, no fent versions. Tot i que Route 66 no va ser publicada com a single i no va entrar, per tant, a les llistes, i en això es repeteix la història de Chuck Berry, sí que podem dir que la versió de Rolling Stones va tenir una gran repercussió artística. Va ser molt ben rebuda per la crítica, que la va considerar una de les millors cançons del primer disc i una demostració del talent dels Stones per reinterpretar el blues americà amb energia juvenil. Es va convertir, ja us dic, en un clàssic dels seus primers concerts i va ajudar a consolidar-los com una de les bandes, evidentment, més importants de la dècada. Encara avui és una peça que de vegades es cola fins i tot al seu repertori en directe.

Aquesta és, pel meu gust, la millor versió de Route 66, que Your Kicks on Route 66, de fet. Per mi és la millor de la història. Una versió que bé, per mi supera els originals i segurament és la versió més popular del tema. A partir d'aquesta, ja us vaig dir, o ja us ho he dit, es converteix en un estàndard amb moltíssimes versions, algunes més fidels, d'altres més atrevides. Ara bé, per versió diferent, la de Depeche Mode. D'acord, alguns tenen mania en aquesta banda. Jo mateix la vaig odiar durant anys, però què puc dir? Avui dia m'encanten. Aquesta versió de Depeche Mode del Route 66 la van gravar a finals dels 80 i mostra com fer una recreació que realment aporti i suposi un canvi respecte a l'original. No es pot dir que haguessin caigut en la convencionalitat. Els Depeche Mode van gravar Route 66 durant les sessions de l'àlbum Music for the Masses, el seu disc de 1987. El Martin Gore va explicar que volien una cançó de carretera com a cara B del single Behind the Wheel per mantenir la temàtica del viatge i la conducció que tenia aquella cara A. La idea era fer una versió ràpida i divertida sense gaire pretensions. La van enregistrar en menys un dia i la van barrejar l'endemà. Posteriorment, amb The Beatmasters en van fer un remix que combinava elements de Behind the Wheel amb Route 66. Curiosament, en Bobby Troup, l'autor original, va trucar a la banda pel dir-los que era una de les seves versions preferides. El 1987, que ens ocupa, els Depeche Mode estaven en plena expansió internacional i es venien de l'èxit del disc Black Celebration, el seu disc de 1986, i amb el disc Music for the Masses van saber consolidar-se com una banda de gran format, capaç fins i tot d'omplir estadis, cosa que, bueno, no s'ho haguessin pensat, no sent una banda de rock, sent una banda de pop de sintetitzadors. El seu concert que van fer al Rose Bowl de Pasadena el juny de 1988 amb més de 60.000 persones doncs va suposar un moment històric. El Route 66 no era una peça central de l'LP d'aquell any, però va encaixar perfectament amb la imatge de banda moderna i viatgera que projectaven en aquella gira. I sobretot, es va utilitzar intensament en el documental U01 o 101, com li vulguis dir, un documental de 1989 que recollia la gira d'aquell any i que complementava el disc en directe del mateix títol, 101 o 101, on els Depeche Mode van interpretar també aquest Route 66. Bé, amb el temps s'ha convertit en una peça de culte per als fans, destacant doncs, la seva energia electrònica i, sobretot, com Depeche Mode va saber transformar un clàssic del rhythm and blues en un himne del synth pop.

Un altre que tampoc va caure en la convencionalitat és en Brian Setzer, qui amb la seva orquestra també va fer la pertinent versió. Però en Brian Setzer la va fer no de la versió rockera, sinó de l'original jazz. Bé, doncs una cosa diferent del que estàvem acostumats. Com ja sabem, en Brian Setzer, després de l'èxit amb els Stray Cats, als 80 va voler revitalitzar el swing i el jam blues en plena dècada dels 90. De fet, quan va formar la Brian Setzer Orchestra en 1992, buscava reinterpretar clàssics americans amb una gran banda i un toc rockabilly. Per tant, en Route 66 era una elecció natural, una cançó icònica que cavalcava sobre els dos estils, el rockabilly i el jazz. La va incloure al seu àlbum de debut homònim, publicat el 1994, doncs com una manera de connectar amb les arrels del rhythm and blues i donar-li, doncs això, un gir com per Big Band. Tot i que Route 66 doncs, no va ser un single principal, va ser una peça destacada del disc i un punt fort en els concerts, un patró que, fet i fet, ja hem vist en altres ocasions aquest vespre amb Route 66. En fi, un tema que va ajudar a definir el so de la Brian Setzer Orchestra i que va posicionar Setzer com el, diguem-ne, líder del moviment Swing Revival.

però no voldria tancar aquest vespre sense mostrar la versió hispànica definitiva del Route 66 a càrrec de Los Sirex. Sí, aquells que van perpetrar el crim de compondre Si jo tuviera una escoba i que en una pirueta mortal es carreguen la lletra, eliminen tota la referència a la carretera americana i la titulen San Carlos Club o Lesos Huevos. I ho he de dir, en el fons, m'agrada aquesta versió. Em sembla purament com American Graffiti, però en versió barcelonina. Los Sirex van descobrir la cançó gràcies a un disc dels Rolling Stones que els hi va portar una mica anglesa. Segons en Leslie, el cantant, mentre assajaven a l'Orfeo Gracienc, van posar el disc, van començar a tocar el riff i ell va improvisar una lletra nova. Com que el grup passava molt temps al San Carlos Club, que era un local emblemàtic de la Barcelona dels anys 60, doncs la cançó es va convertir en un homenatge en aquell espai, descrivint doncs, això, l'ambient festiu i les trobades amb amics. La cançó es va publicar el 1964 dins el quart EP del grup, titulat Los Sirex, interpreten sus propias canciones. Tot i que el disc anunciava canciones pròpies, en realitat, San Carlos Club era una versió, com evidentment ja veiem. Los Sirex era un grup format a Barcelona el 1959 i a mitjans dels 60 eren ja una banda puntera del rock and roll espanyol. A poc es van anar suavitzant i molt. I bé, de l'energia del rock and roll dels seus inicis cap a finals dels 60 ja gairebé no en quedava res. Però aquesta és una altra història i voldria tancar la sessió d'avui amb aquesta curiosa versió sui generis de Route 66. Això és San Carlos Club, Los Sirex.

0: Bé, i amb aquesta curiosa versió, doncs com us deia, marxem, tanquem un programa. Hem tingut dues cançons amb moltes històries que les envolten i que han transcendit els seus creadors, el que no és poc.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una retardada de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like, seguiu-nos pel carrer, digueu unes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions i que us parla Carles Molina i d'Aliba Núñez tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La vida només pot ser compresa cap enrere, però ha de ser viscuda cap endavant. Soren Kierkegaard.

0: de Hood of Hala, Parana, estimats, Sneyo. Això és Ràdio, segona ciutat més contaminada del regne d'Hispània, com diran els fotxes, i nosaltres som l'edat de l'au d'acció de Gràcies. Què tal esteu, noies?
1: Però què colons dius?
2: Colons, Lucía, colons?
1: No, no, collons, que m'he trabat.
0: Ai, sí, el típic error de trabalar-se. Bé, responent la teva alegoria insultiva als òrgans reproductors masculins, avui us dono la benvinguda al món del surrealism.
3: El que és cert...
0: Surrealism significa surrealisme en polonès, la llengua materna del creador d'aquest àmbit artístic. Avui explorarem diferents vessants del surrealisme, aquí, a la ràdio.
1: Bueno, d'acord.
0: Començarem amb la literatura de la mà del mestre Recasens, un prodigi de la literatura surrealista, que sens dubte supera a Magritte i Reverdí.
2: No ho capto, cert, no.
0: Doncs
2: no.
0: Posa't una antena, Joana.
3: A la
0: venda!
3: Escoltem
0: El gos perdut, obra de l'artista molletà. Estoy durmiendo tranquilo mientras escucho wow wow y no sé qué era, un perro solo y ladrando. Wow wow, luego viene un policía, wow wow, con un coche. El perro está abandonado y se lo llevan, resultó que era mi perro. Un señor ladrón aparece y se lo dice luego al policía, y luego viene otro ladrón y fue a robar a dos gatos que hacían mau mau. Luego viene un presidente, Joan Laporta, con un gato que hacía mau mau. Y después viene Hansi Flick a echarle la bronca a un gato, hasta que de pronto vino de aquí un día la minya mal. Y después de eso el perro no molesta al abuelo, pera. Ahora sí, luego viene el policía y se encuentra a un ladrón que es la minya mal y lo detienen.
1: Que estrany, què està passant?
0: Sens dubte és una peça clàssica que perdurarà en el temps i quedarà per a la perpetuïtat des d'ara. No sabeu com va costar convèncer aquest escriptor, eh?
2: Ah, sí? No ho crec.
0: Ui, sí! Vaig necessitar fins i tot l'ajuda del Pere per aconseguir l'escrit. A continuació explorarem de la mà de Josef Okundo, The Weirdest Song Ever. L'únic comentari de la comunitat sobre aquesta cançó és el següent.
2: Aviam, el comentari sona o no?
0: Si us plau.
4: Melon, fire, dew, oh, girl.
2: Sembla que es va posar el nom de perfil quan estava borratxo.
0: Bueno, no tant com l'Aia. He demanat a Grog, la famosa intel·ligència artificial, la imatge d'un poema anomenat Georgia de Philip Sopold.
1: I com és aquest poema, si és?
0: Bueno, al principi diu així. No dormo, Georgia. Llenço fletxes a la nit, Georgia. Espero, Georgia. Penso, Georgia. El foc és com la neu, Georgia. La nit és ma veïna, Georgia. Sento tots els sorolls, sense excepció, Georgia. Veig el fum que puja i fuig, Georgia.
2: I què t'ha generat de cert? Jo després de dir molts cops una paraula em sona rara. És com si no... Com bueno, si després em se m'olvidés.
0: Pot ser, però el que passa és que la IA el que ens ha generat és una imatge d'un carrer ennuvolat amb edificis lletjos on el terra està fragmentat i brut.
2: Bueno, molt bé, la IA.
0: Què opineu? De...
2: No sé què opino, o sigui, has fet una foto del poema i no sé què dir-te.
0: Bueno, a mi no m'ha agradat gens, podria haver posat fletxes, foc i neu, que és el que diu, però bueno.
2: Però és que d'allà tampoc és tonta, al final.
0: Bueno.
2: Saps que ens dominaran, no? Això ja ho saps.
0: Bueno, ja vaig parlar d'això un dia. Finalment veurem un text escrit aleatòriament. Un catxirulo preciosa era molt fàcil, així que va fer poesia amb una cistella sobre l'anestèsia de l'obelisc sota els gerds. Va visitar més tard la catedral llarga per la rentadora de joguina amb suc i el vaixell toalet. No tenia les claus, era un imprevist per a l'Argentina, així que amb el ventall dels obrers va matar un marcià.
2: Molt bé, molt bonic aquest text. I a veure, abans de que nosaltres també acabem surrealistes, millor passem amb les seccions.
5: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
0: Genís, però Vicenç, és que sí, és que... He parlat molt avui amb el Vicenç, el teu germà. El que volem saber és, de qui ens parlaràs avui?
5: Doncs avui us parlaré de la Lucía. Dit això, comencem. Ens situem un dissabte a la nit. La Lucía se'n va dormir ben d'hora, perquè l'endemà tenia un partit de bàsquet on es decidiria si ella i el seu equip pujaven a la següent divisió. Bé, millor dit, el seu equip, perquè ella durant tota la temporada només acumulava 3 minuts. És a dir, era quasi impossible que la fessin jugar. Quan estava a punt de dormir-se, de cop i volta li va aparèixer una espècie d'àngel, que li va dir que li faria realitat el desig que ella volgués, però amb la condició que només fos realitat durant un dia, per demà. La Lucía, en sentir això, va pensar un desig per al partit de l'endemà i va dir...
1: Doncs jo vull que demà, cada cop que tiri a la cistella, entri.
5: Després que la Lucía digués això, l'esperit va desaparèixer. L'endemà, quan es va llevar, la Lucía estava molt nerviosa. Tenia tants nervis acumulats que ni tan sols va esmorzar. Ella no estava gaire segura si el que havia viscut aquella nit era real. Què fas? A. Vas a alguna pista de bàsquet per comprovar si funciona? B. No ho proves perquè penses que ha sigut un somni.
2: No ho proves.
5: C.
2: Oh. Què fer?
0: Si no jugues, no tires a la canasta.
2: Però que juga 3 minuts.
0: Bueno, en tota la temporada.
2: Ja, però potser la treu en aquest partit.
0: Ho dubto. Bueno.
1: No ho proves. No ho proves perquè...
2: No, clar, jo estic...
0: No, confies a la màgia.
2: Ah, cert, democràcia. Ala.
1: Vinga.
5: Què fem? A o B?
1: B.
2: B.
5: B, B, B. A. Finalment t'autoconvens que havia sigut un somni i decidis estudiar una estona, però després d'una estona estudiant, com que no et surt res, llences una bola de paper que acaba entrant a la paperera de la teva habitació. La Lucía, en veure això, es queda parada perquè comença a contemplar l'opció de que el somni fos real i decideix tornar-ho a provar, però aquesta vegada des de més lluny, i sorprenentment entra. En veure això, deixa estudiar i es prepara per marxar al partit de bàsquet. En arribar al partit, l'entrenador diu l'alineació titular. Per variar, tu surts de suplent.
2: Veus, així ja s'havia de tenir una mica de fe.
0: Suplent significa que no jugues.
2: Ja, però potser... ja, però dic que potser algú es lesiona o li fa l'altra banqueta perquè pugui sortir.
0: Ah, vale, vale.
2: Clar. Fe, tinc fe, tinc
0: una bona companya.
3: La Joana va més endavant.
5: Quan surten totes a escalfar-se, les companyes flipen amb tu, perquè diuen que tot el que hi ha se centra. Però això no és suficient per convèncer l'entrenador que tu ets la millor opció. En començar el partit està molt igualat, fins al punt que acaba el primer quart 20-21 per vosaltres. A l'inici del segon quart, vosaltres canvieu l'estratègia per arribar a la cistella i arribar amb més facilitat. Aquesta gran estratègia fa que guanyeu a la mitja part 24-40. I a la Lucía se li acudeix una gran idea. Intentar començar l'entrenador de que com guanyeu de molt, si la pot fer jugar un quart. Com el convenç? A. Fent-li la pilota. B. Picant-lo.
2: La pilota sempre.
0: Picant-lo.
2: Sempre.
0: No, perquè el piques fent un munt de canastes a mitja part, perquè els suplents fan...
5: No, xarxa tècnica.
2: La pilota, sí, li has de fer la pilota.
1: Sí.
2: La pilota.
5: Quan li fas la pilota, l'entrenador decideix posar-te al tercer quart, perquè quan guanyeu de tant, et dona una oportunitat perquè no creu que la puguis cagar tant. Quan comença el tercer quart, la primera pilota que reps decideix estirar-hi, entra. Però hi havia un problema. Havies encestat a la teva pròpia cistella.
2: Ups!
5: La Lucía no sabia que el desig que va demanar feia que tiressis sempre la cistella que tenia més a prop. Quan en tornar arriba la pilota, passa el mateix, i així successivament fins al tercer quart. Al descans l'entrenador et diu...
0: Però tu què fas? No veus que has de tirar l'altra cistella?
1: Però que no puc, que ho faig sense voler.
0: Sí, sí, com que sense voler. A la banqueta immediatament.
5: Al començar l'últim quart anàveu molt igualats. 34-33.
0: Es poden perdre punts al basquet?
2: No.
0: Portaven 40.
5: perdó. 43. Bueno, perdó. Durant tot l'últim quart, el partit va estar tremendament igualat. Però quan quedava menys d'un minut, la vostra millor jugadora es va lesionar.
2: Què t'he dit? Què t'he dit? Qui tenia raó?
0: Però la millor jugadora serà substituïda per la segona millor jugadora.
2: Així que ja... No, perquè la segona millor jugadora està al camp.
5: Això va fer que l'entrenador hagués de fer un canvi obligat. I et va dir...
0: No. Lucía, surts tu, no la caguis.
1: Vale, d'acord, entrenador.
5: La Lucía estava molt nerviosa. El partit estava igualat 40-40. Però a l'última jugada de tot el partit, a la Lucía li van passar la pilota. Què fas? La deixes passar per no cagar-la o te la jugues i tires?
0: Bueno,
2: tires,
0: la tires, no?
2: Tires.
5: Quan agafes la pilota... Tires! La pilota entra, fent que guanyeu el partit i pugeu de divisió. Tot l'equip està eufòric i tu respires aguixejada sabent que no l'has cagat. Què us ha semblat aquesta història?
0: Bé. Sembla que tu hagis jugat al partit, eh?
2: Estàs bufegant.
1: Està molt cansat ja, el Jonas.
5: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu!

0: Hola, nosaltres som els germans Bum Bum i avui venim carregats. Història explosiva.
1: Bum Bum, i tant! Perquè avui parlarem del famosíssim assalt al 30 Glasgow, l'any 1963 a Escòcia.
2: Un robatori tan bèstia que avui en dia encara se'l coneix com el robatori del segle XX.
1: I tot això va començar el 8 d'agost de 1963. Un tren de correu anava carregadíssim de diners destinats a bancs i negocis.
2: Però d'un segon a l'altre, un grup de lletres es van filar al tren com si fos una pel·li d'acció.
1: Bum! I adeu diners.
3: Vinga.
1: Van estar un any i mig planejant el cop. El seu líder, Bruce Reynolds, havia pensat... Reynolds.
4: Well done, Nahuel.
1: Thank you. My English so good. Havia pensat un pla únic i super detallat. Sabien que el tren portava milions de lliures.
3: Una casa de paper, no?
4: Sí.
2: Per aturar-los, els assaltants van col·locar trampes a la via i van bloquejar el pas amb un cotxe abandonat. Tot molt discret, ja saps.
1: D'acord, equip, tot va perfecte, tal i com hem planejat.
2: Tu, atent, que ens estem acostant a la trampa. Per cert, quants diners hi havia al tren?
1: 2,6 milions de lliures.
2: I quantes lliures van robar?
1: Bueno, exactament 2,6 milions de lliures, esterlines. Sí, tot el tren. Avui equivaldria a molts milions de dòlars.
2: Quan el tren es va aturar, els lladres van actuar rapidíssim. En pocs minuts van carregar el botí i fum, desapareguts.
4: Vinga, nois, quan s'aturi entrem en acció!
2: Vinga. Tothom amb les bosses plenes, marxem.
1: Va haver-hi algun ferit o mort?
2: No, per sort no, però la policia va arribar ben ràpid i la investigació va durar una eternitat.
3: Pues mira que ho van fer ràpid i va durar molt, al final.
4: Bueno.
1: Van agafar els lladres?
2: Sí, però no tots. Alguns van ser més llestos i es van escapar. D'altres van ser detinguts mesos després. I part dels diners es van recuperar, però no tot. Buf, jo sí m'emporto això, me'n vaig al casino i aposto tota la ruleta de blackjack. Vosaltres què faríeu?
4: Bueno... No jugaria a la ruleta blackjack perquè són jocs diferents.
3: No.
2: Bueno,
3: em compraria un bitllet...
2: M'ho he confós.
3: Em compraria un bitllet a les Maldives.
2: Sí.
3: I m'aniria a un hotel de esos de lujo,
2: sí.
3: Així, amb tot incluido.
2: Jo faria com el Llados.
3: No sé quién es.
2: Que tiene 300 Lamborghinis.
3: Sí.
1: Alquilats.
5: No, està prohibit.
2: I faig un curs d'aquests.
4: No. Bueno, jo em canviaria la identitat.
3: Jo m'aniria de vacances.
2: Jo també.
1: Bueno, encara avui l'assalt al tren de Glasgow continua sent recordat com un dels robatoris més importants de la història britànica. S'han escrit llibres, s'han fet pel·lícules... Una bogeria.
2: Jo m'hagués gastat al casino.
1: Calla, boig! Bé, fins aquí la nostra història d'avui sobre l'atracament al tren de Glasgow. Ens veiem la setmana que ve.
2: Adéu!

0: Hola, jo sóc la Mary. Sí, la noia substituta d'aquestes dues setmanes. I em posa molt contenta poder dir que ja tinc secció. I a més, un nou company.
1: Hola, jo sóc el Lluc. I com que és el meu primer dia, m'agradaria ensenyar-vos de què va tot això de qui té raó. A partir d'ara farem diferents debats sobre un tema concret. I els presentadors hauran d'escollir qui té raó, si jo o la Mary.
0: I avui, que ja hem començat l'hivern i fa aquest fredet tan agradable, debatrem què és millor, l'estiu o l'hivern.
1: Agradable per tu, perquè jo surto de casa tremolant, com si fos una rentadora en centrifugat.
2: Que és qui s'ho creu.
0: A veure, jo ho tinc claríssim. L'hivern és la millor estació. No sues, pots dormir bé, pots portar roba xula, bufandes, abrics... I a més, tens el Nadal, la xocolata calenta, la manta i les sèries. Em sembla un pack guanyador.
1: A mi em va més l'estiu. Tot és més alegre, tot dura més hores, tens platja, piscina, gelats, festes majors, concerts... I el més important, que són les vacances. L'estiu és llibertat pura. I una altra cosa, Mary, a l'hivern et passes el dia amb el nas vermell i les mans congelades.
0: Home, i a l'estiu et passes el dia enganxós com un calipo que s'està desfent.
1: D'acord, però a l'estiu surts a casa i ja està. A l'hivern t'has de posar 25 capes.
0: Va, presentadors, necessitem la vostra saviesa. Sou més de xancletes o de mitjons gruixuts?
1: Sí, sí, qui té raó, l'estiu o l'hivern?
3: Hivern.
4: Hivern. Jo diré que no, ho
5: sento. Jo tinc hivern.
2: Jo per portaré la contrària al meu germà.
4: Jo soc de... No, jo soc de
5: l'estim. Visca l'hivern i les tres reis mags d'Orient.
4: A l'hivern, mira, us donaré opcions. A l'hivern, si tens fred, et tapes més. Si... Però, en canvi, a l'estiu, si tens més calor, no et pots destapar més, no pots anar despullat pel carrer.
6: No, però si tens clar. Calor, et poses el teu aire o et pots a la piscina. Ja,
1: però a l'estiu és el meu aniversari, així que...
0: A l'hivern. El meu aniversari és a la tardor, sí, però jo penso que és com...
5: 10 d'agost.
1: Sí,
5: tinc dia 10 d'agost. Bueno, jo crec que tinc l'argument guanyador. Ja, tio, a Nadal.
2: Vinga.
4: I panellets. I panellets.
5: Panellets no serà a l'hivern.
0: Els panellets és a la tardor.
4: Fa fred.
0: Clar.
4: Vinga, segueixo preferint l'estiu.
5: Sobretot quan estàs a 30 graus i es menja.
0: A veure, quants vots en tenim?
5: Hivern.
4: Hivern. Aquí. Estiu. 3 contra 2.
0: Vinga.
5: 2 contra 1.
4: Com que 2 contra
0: 1? Guanya l'hivern.
5: Contra els seus vots.
4: Claro.
0: Bé, sigui com sigui, el fred ja el tenim aquí. Així que jo crec que sí que l'hivern és clarament el guanyador.
1: Sí, sí, però ja veurem quan arriba el juliol i tothom estigui cridant, visca l'estiu, llavors quedarà clar que tenia raó.
4: Facto.
0: I això ha estat Qui té raó.
1: Ens trobem la setmana que ve amb un altre debat. Sense diagnòstic.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més políglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us portem un nou idioma super ultra mega interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per...
0: Per mi. Sí, aquesta setmana l'he escollit jo.
1: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres. Més ben dit, no parleu amb mi.
0: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
1: O probablement apareixem nosaltres del no-res per preguntar-te quin idioma vols.
0: Ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és Kuo pau ke fai a e mae kotoa pe.
1: Alguna hipòtesi de què significa?
2: Bueno.
3: El cotonés. Perquè hi ha moltes cases. Però no hem de dir què significa primer.
2: Sí.
1: Ah.
2: Tu què fas ara?
3: No, és massa llarg.
2: I? Ara la vaig per dir salchichas, diuen, bueno, 20
4: no.
2: lletres.
4: Ha de ser alguna cosa com...
3: No sé.
1: Pau sembla pavo.
2: Ah, sí.
3: Què sé? Que no l'he jo.
2: Bueno, jo dic que és... Què fas ara?
0: Bé, doncs, significa tot està per fer.
3: Sí.
2: Bueno, verb fet.
3: Bueno.
0: Just com el nom de la cançó, que sona al principi de la nostra secció.
1: La següent pregunta és... Quin idioma creieu que parlem?
2: Oh, bueno. Primer de tot...
3: El tenim, cottage com el queso.
2: Tenim apòstrofs. Tenim apòstrofs que ens poden... indicar que es tracta d'un crioll.
4: Analitzant.
5: Un pau que fai a me que cotó a pe.
2: Sembla una llengua de les illes del Pacífic, però...
5: Cotó a.
3: El cotó a?
5: Cotó a pe.
3: Cotó a pe.
5: Un pau que fai.
2: Jo continuaré com moltes setmanes dient que és crioll. Algun tipus de crioll. Bueno.
0: Doncs l'idioma era el tongalès.
3: Com allà? Tongalès.
2: De Tongo.
5: De Tonga.
2: Ai, de Tonga. Espera, tens raó. Però està al Pacífic.
5: Sí.
1: Ja heu fet spoiler. I va dir on creieu que es parla aquest idioma.
2: Vaja.
0: Bueno. Doncs el tongalès es parla a Tonga, una illa del Pacífic Sur. Però... També hi ha comunitats tonganes, que viuen a Nova Zelanda i als Estats Units.
1: Aquest idioma es parla oficial de Tonga, és l'idioma oficial de Tonga, juntament amb l'anglès, i s'utilitza en la vida diària, a l'escola, a la televisió.
0: Actualment hi ha un total de 187.000 parlants.
1: I prové de la família austronèsica, del grup polinesi, igual que el hawaià.
0: S'escriu amb l'alfabètic llatí, igual que nosaltres, però amb les lletres utilitzades de forma diferent.
1: Doncs ja hem acabat la secció d'avui. Esperem que us hagi agradat descobrir el tongalès.
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I ens veurem la setmana vinent amb un nou idioma i més curiositats. Això sí, si no li ve de gust a la Terra, tirar-nos un meteorit i portar-nos a Sant Pere.
4: No fa!
0: Que és adéu en tongalès. No.

0: Hola a tothom, som la Mary i l'Helena i us donem la benvinguda a la nostra secció, A què juguem?
1: On us explicarem jocs per fer quan teniu un llarg viatge o no sabeu què fer. Bueno, com sempre.
2: Algun dia ho deixareu de repetir quin joc i dir ja quin joc ens porteu avui?
0: Doncs el joc d'avui s'anomena Segueix l'abecedari.
3: Vale, bueno, el nom més bàsic que heu portat mai, però ara estic intrigat o intrigada perquè no tinc la... Bueno, estic dubtant. Bueno, expliqueu-nos de què va.
2: Va, vinga.
1: Heu de proposar un tema per fer una llista, per exemple, mascotes originals, i després heu d'anar per torns dient paraules que comencin per les lletres de l'abecedari. És fàcil.
0: Per exemple, un diu
2: abella... Pulpo com amigo de compañía.
0: Sí.
2: Sí, del joc.
0: Per exemple, un diu abella, el següent diu boa, després camell, i així successivament, però...
1: Heu de ser molt creatius, perquè qui es quedi en blanc queda eliminat. I continuem fins que només quedi una persona.
3: Sembla fàcil.
2: I no pots dir, per exemple, gat, gos, tot això no pots dir?
3: Però si és una lletra per...
0: Sí.
3: Una paraula per lletra.
0: Exacte. Ja, però sí ho pots dir, però...
2: Hamster. Sí.
4: Nois, jo crec que no serà fàcil, eh? Aquest tipus de joc sempre semblen fàcils i després passa el que passa.
0: Això és molt cert.
1: Va, deixeu de parlar. Voleu jugar o què?
2: Doncs si no ens queda més remei.
3: Vale, doncs quin tema?
0: Podem fer material escolar? O hi haurà molt poc, no?
3: Mascotes que... originals.
1: És que sí, però hi ha mascotes originals, però jo ara no vull parlar de l'escola, ara.
0: Vale, ah, vale. Mascotes. Que és divendres a la tarda.
1: Sí, és divendres
3: mascotes.
1: A la tarda.
3: Epa.
0: Mascotes. Qui comença?
3: Vosaltres?
2: Sí.
1: Com?
0: Abella.
2: Abella, uau.
1: Qui té de mascota una abella?
2: Algú.
0: Un apicultor.
1: És veritat.
3: Un apicultor.
1: Hòstia.
0: Bé.
3: De boa.
1: Boa.
0: Ui, no m'havia passat.
1: Un bé, és veritat.
0: Un bé.
2: Lucía. Ai, ara em toca a mi.
5: Amb la C.
0: Apocamé, perquè ja ho he dit abans.
3: Amb la D...
0: Dufi. Molt bona.
2: Buah.
1: S'ha quedat en blanc.
2: Ja, però és que, a veure, és molt difícil.
1: Amb la E, un elefant.
2: Elefant.
0: Buah, però amb befa?
5: Amb
0: befa?
1: En la efa.
0: Fish. En català i amb la efa?
1: La efa. Formiga.
0: Una formiga.
1: Què és això?
0: Ah, una foca. No, un flamenc.
1: Amb la G, hòstia.
0: Gat.
1: Gos.
3: Amb la H.
1: Hipopòtam.
0: No m'ha donat temps.
1: N'hi ha gent que tingui un hipopòtam a casa.
0: Sí, segur.
2: Home, segur.
1: Aquí, home.
3: Amb la I... Ibis.
1: Què és això?
2: Girafa.
0: Molt bé.
2: Girafa.
3: Va, mira,
1: no me'n recordo de la base.
3: No tinc part de jugar aquest joc. Si us plau, deixem de jugar aquest joc, va.
0: Per favor. Bueno, què us ha semblat?
3: No, no m'ha semblat gens bé.
0: Doncs al pròxim programa de què juguem.
1: Vinga. Adéu.
3: On la diversió mai descansa.
1: Però vosaltres el recomanaríeu, el joc?
3: No el recomanaria el joc.
0: Depèn.
3: Saps per què, Joana? Saps per què no el recomanaria? Per què?
2: Doncs perquè ara mateix nosaltres us deixem amb les notícies.
6: Festa Major 2026.
7: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
6: Festa Major 2026.
7: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia, a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Doncs bé, noies, ja tornem a ser amb les seccions després de mitja part.
1: Com porteu al final del trimestre, noies?
2: Mira, millor ni preguntis.
0: Jo estic fins als nassos dels exàmens del JL.
1: El que diré no és veritat, però jo llegeixo. Jo no puc més amb els deus semideus i les meravelles presentacions del Pere.
2: Sí, nois, però no us ve com la oloreta?
1: S'ha descongelat.
0: És una mànega per...
2: Calla, sí.
0: Per inflar les pilotes del Toni. Quina oloreta, jo no oloro res.
2: De veritat, que no oloreu?
1: Què no olora, Lucía?
2: El Nadal, nois!
0: No!
1: Lucía, és que no recordes el que va passar l'any passat?
2: No, què va passar? No. És Nadal, no, sisplau.
0: Era un dia tranquil quan la Joana i l'Emma entraven per la porta.
1: Que sí, Joana!
2: Que no, Emma! Sempre barallant-se. Què hi farem amb aquestes dues?
0: Entre les dues havien acordat començar a pensar que li regalaven a la seva mare per Nadal, perquè sempre se'ls feia tard i acabaven comprant qualsevol xorrada.
1: Joana, que no li podem comprar a la mama una altra jaqueta, que en té 10.000!
2: A veure, Emma, però tampoc un bolso. I damunt a des, ni parlar-ne. Molt top el teu efecte.
1: Et rebobina.
2: Bueno, però espera, que jo ara mateix m'he perdut una mica, nois. Quin és el problema? Perquè no

Acabem d'escoltar Billie Jean, un dels temes més influents de tota la carrera d'en Michael Jackson i, per molts, la seva obra maestra. Aquesta cançó no només va ser un èxit rotund a les llistes de tot el món, sinó que també va marcar un abans i un després en el món del pop. La història que ens narra és tensa i personal. En Michael parla

d'una dona que assegura que ell és el pare del seu fill. Una acusació que ell nega amb contundència quan diu "The kid is not my son". El tema el va escriure ell mateix, inspirat en les seves experiències amb fans obsessives i el preu de la fama. I encara que en Quincy Jones, el productor, no volia incloure la cançó perquè la trobava massa fosca i repetitiva, en Michael va insistir. De fet, Billie Jean es va convertir en el segon single de Thriller i ràpidament va arribar al número 1 a les principals llistes d'arreu del món. I no ens podem oblidar del moment en què, el 1983, en Michael va interpretar Billie Jean a la gala especial dels 25 anys de Motown, el segell discogràfic, i va fer, per primer cop, el Moonwalk. El feia en concerts, entrevistes i esdeveniments especials i cada vegada que el feia, el públic esclatava. I ara, després de la potència i el ritme que ens han deixat Beat It i Billie Jean, arribem a un moment més íntim i delicat dins de Thriller. Parlem del tema Human Nature, una balada que ens convida a explorar la vulnerabilitat i la bellesa de l'experiència humana. És una mena de respir poètic dins l'àlbum que mostra una altra cara del rei del pop més tendra i reflexiva.

acabem de gaudir de Human Nature, una de les joies més subtils i delicades d'aquest àlbum titulat Thriller. La seva lletra ens parla de voler entendre el món que ens envolta, de mirar més enllà del que és evident, i això li dona una dimensió poètica dins d'un àlbum ple d'energia i de contrastos. I com a punt i final en aquest repàs a l'àlbum Thriller, ens acomiadem escoltant The Lady in My Life, la balada plena de romanticisme que tanca el disc amb una nota molt íntima i que va ser el tema més infravalorat. Una manera de dir-nos que el rei del pop no és només una superestrella, sinó una persona amb sentiments i emocions. Michael Jackson, un mite que encara continua viu després de la seva mort a l'any 2009 i tota una inspiració revolucionària que va deixar un gran llegat. Ens tornem a escoltar. Que vagi bé!

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papasseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papasseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau, d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 505. Una salutació de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per la nit per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, des d'on també podeu fer un petit donatiu per al programa, i també ens trobareu a les diferents plataformes habituals, ja ho sabeu, de podcast com és Spotify, iTunes, e-books. Gràcies, Audio Talaia.

Aquesta nit arrencarem el programa amb el nou treball de Jeffrey Cantú-Ledesma, un disc amb el piano com a protagonista titulat Gift Songs i que publica en el segell Mexican Summer. Cantú-Ledesma treballa en un hospici i a més és sacerdot zen. Aquestes pràctiques d'alguna manera es veuen reflectides en la seva música. Una de les sis peces que formen aquest nou disc és aquesta, Gift Song

Dictafon és una banda de jazz formada a Brussel·les pel compositor i músic Oliver Duerel, sempre acompanyat, com no, per un munt d'amics i de músics. Acaben de publicar com a banda el seu sisè àlbum, un disc titulat Unstable, en el que és el 25 aniversari ja d'aquesta banda de Dictafon. Són 11 composicions on es mescla l'electrònica amb el jazz en un treball més que notable que val la pena escoltar sencer. Escoltem aquí l'última peça d'aquest disc titulada La Fin.

Doncs molt recomanable aquest treball de Dictàfon, el sisè d'aquesta banda, formada a l'any 2000. El trobareu aquest disc dins el catàleg del segell de Novali Records.

0: I escoltarem ara una peça de fonografia de gravacions de camp extreta del nou disc de la compositora, artista sonora i també titellaire libanesa Yara Asmar. El seu disc es titula Everyone I Love Is Sleeping and I Love Them So So Much i ha estat composat entre Beirut i Nova York. Yara Asmar treballa amb instruments desconeguts i nous materials per construir a sobre un estil personal i molt íntim. La columna vertebral d'aquest disc està formada per caixes de música, mecàniques i casolanes, així com d'un arxiu personal i ben extens de gravacions de camp familiars.
1: Thank you.

مستمعة جيدة له وهزي له براسك.

0: بعدين كرنسي هيك شايفين؟ ما بعرف اذا بده اياه كمان ترجع تصير حمراء.
1: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
2: Sana halwa ya gami. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Doncs això era Yara Asmar des del seu nou disc Everyone I Love is Sleeping and I Love Them So So Much. D'ella passarem a la música una mica més drònica. Anem fins als Països Baixos, anem fins al segell Dronarium. Una de les seves últimes publicacions la signa el productor Rick Sanders. The Arrow of Time és un mini LP amb quatre composicions d'un ambient dron construït amb síntesis modular i gravacions de camp. Escoltem el tema titulat Dream Sequence.

I d'aquest ambient-dron tan agradable que ens ofereix Rick Sanders, anem fins a terrenys més foscos amb una de les noves publicacions de Cryo Chamber, la que presenta el debut d'un nou projecte de Simon Heath, fundador del segell cap allà l'any 2012 i persona enrere diferents projectes importants de Dark Ambient com és Atrium Carceri o Sabled Sun, entre d'altres. Aquest nou projecte porta per nom Primal Era Worship i estem, doncs, parlant d'un debut, però que ens ve d'un dels músics més experimentats i de gran qualitat. Aquí ens mostra un Dark Ambient molt atmosfèric, cinemàtic, amb textures tribals i paisatges sonors reverberants.

Segueixes a la sintonia del Núvol de Fum, el programa de música ambient, electrònica, minimalista i experimental de Ràdio Mollet.

Passem ara, tornem a canviar d'estil i passem al dub techno del duo que formen Marcus Wettner i Joachim Spies, que recentment han publicat un nou treball, el tercer, si no m'equivoco, que fan junts. Porta per títol Conversion i són 7 noves composicions que segueixen perfectament en la línia estilística del projecte. Ambient i dub, techno, drònic, sempre amb un so poderós i impecable.

Doncs aquest és el dub techno de Wedner i Spieth, Marcus Wedner i Joachim Spieth, des d'aquest projecte conjunt, on porten publicant ja 3 o 4 treballs. Amb ells ens hem acostat a la recta final del programa. El darrer tema d'aquesta nit ens ve des d'un gran clàssic de l'ambient i l'experimentació, Ben Frost. Recentment ha reeditat el seu disc Still Wound, aprofitant el 20è aniversari de la seva publicació. Still Wound és un treball de transició quan Ben Frost estava descobrint noves pràctiques artístiques i nous softwares per fer música. Per exemple, Ableton apareixia cap a finals de l'any 2001. És un treball de guitarra gravat amb una Fender Twin, molta reverberació, com no, i una sensibilitat especial. Escoltem, per acabar el programa d'aquesta nit, el tall titulat You, Me and the End of Everything.

0: Doncs amb Ben Frost i aquesta peça, You, Me and the End of Everything, arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 505 del Núvol de Fum. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició per la ràdio dissabte a mitjanit i que tindreu disponible el podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals. Recordar-vos també que des del perfil de Mixcloud i des del blog del programa podeu fer un petit donatiu per dignificar una mica la feina del locutor de ràdio. Ja sabeu que l'Ajuntament es nega a pagar-nos. I sense més que afegir de m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a trobar la setmana vinent en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.
1: Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.
0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, soc en Pele Bernial. Com anem? Des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim programa de música molt elegant. Com en aquest cas, marxem fins l'any 1990 amb un dels èxits de la Madonna, el seu Vogue. M'encanta aquesta cançó, està en 90s.

Vogue, de la Madonna, des de l'any 1990. Aquesta cançó és que m'encanta, la trobo elegant. La trobo molt dels 90, amb aquests efectes. Go with the flow, Vogue, des de l'any 90, de la Madonna. I marxem fins l'any 1999 amb un dels èxits d'un italianet que en sap un rato llarg, que és en Gigi D'Agostino, amb el seu Another Way. Aquesta la vas ballar, vamos, com dic, pele. Vinga, va.

Living It, ens deia el bo d'en Gigi D'Agostino des de l'any 1999 amb el seu èxit Another Way. I des d'Itàlia marxem cap al Regne Unit, concretament cap a Manchester, amb una banda que m'encanta, que són els New Order, amb el seu èxit Bizarre Love Triangle, des de l'any 1987. Quin rotllet que té això, eh? Wow!

These Are Love Triangle, directament des de Manchester, amb els New Order. Aquesta, vamos, és famosa perquè, a més, n'han fet infinitat de versions d'aquesta cançó. Per què? Pues perquè és molt bona. Com bona és també la propera cançó dels Earth, Wind & Fire. Anem fins l'any 1979 amb el seu Boogie Wonderland. Quin bon rotllo de cançó, per favor. Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. No em diràs que això no és un temazo dels Earth, Wind & Fire des de l'any 1979. És que és la típica cançó que la punxes o la poses i es dispara l'adrenalina i el bon rotllo i tot bo. Una cançó de bon rotllo, sí senyor. Com la que ve ara, la Dolce Vita, des de l'any 1983. Pues no, m'he equivocat. Ara ve el No és nou, la versió del Nacho Chapado que va fer d'una cançó dels Gossos que es diu No és nou. Dolce Vita vindrà després. Sona aquesta dels Gossos? No és nou. Per entendre qui és, necessites saber.

Així que et sonava aquesta cançó? Noteu que de fons, bueno, de fons no, bastant principal, hi ha la veu de la Bet. Recordeu la Bet, que va participar a Operación Triunfo? Doncs sí, senyors, el Nacho Chapado va fer aquesta versió del No és nou, una cançó dels Gossos, amb la Bet. Ara sí, marxem fins l'any 1983, amb una cançó que també és de molt bon rotllo, Dolce Vita, del Ryan Paris. La Dolce Vita. Yo, yo.

Que característics que són aquests sorollets, oi, d'aquesta cançó de la Dolce Vita de Ryan Paris, des de l'any 1983. A mi em dóna molt bon rotllo aquesta cançó, tu què vols que em digui? Com la que ve ara, que també em dóna molt bon rotllo, per mi és una de les millors línies de baix de la música disco que mai s'han fet. Des de l'any 1982, amb el seu Forget Me Nots de la Patrice Rushen. Mira quina línia de baix.

La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
5: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, aquí continuem amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i espero que hagueu gaudit d'aquesta primera mitja horeta de música. I ojo amb el que ve ara, que per mi és un dels grans DJs de la història de la música disco, dance, house, digue-li com vulguis, que és en Bob Sinclair, que va agafar i va fer aquest Rock This Party. I ja veureu quina mescla hi ha per dintre. Everybody, I move. Everybody dance.

Rock This Party amb Bob Sinclair. Quina de mescla fa, amb el Everybody Dance Now. Quin paio. Vinga, va, anem fins l'any 2000 amb una cançó que m'encanta, Groove Jet, de Spiller, amb la mega cantant Sophie Elix Baxter. Why does it feel so good? Vinga, va!

Why does it feel so good? Ens diu la bona de la Sofia Alix Baxter. Aquest de l'Espiller ja tenia bon gust ja a l'hora de triar cantants. Groove Jet amb Sofia Alix Baxter des de l'any 2000. I seguim a l'any 2000 amb una cançó que m'encanta, del grup Fènix, que són francesos. If I ever feel better, però aquesta versió és diferent, és If I ever feel better, I'd go to the disco. Un dia us posaré l'original. Aquesta és més de discotequeo, més de DJ. Us sona aquesta? I can try, I can try, I can try.

Yep, yep. Quin bon rotllo cançó, no? If You Could Read My Mind, de la Viola Willis, amb aquestes percussions, mira... M'encanta. Com també m'encanta la que ve ara, marxem fins l'any 1993 amb els M People i el seu Moving On Up. Això va ser un temazo i continua sent un temazo avui en dia, el 2026.

Moving on up. Quin mega temazo. És de l'any 1993 amb els M People. A mi és que m'encanta. I tinc un remix d'aquesta cançó que quan la punxo la penya flipa. Diu, wow, que bona. Com bona també és la cançó que ve ara, Waiting for Tonight, des de l'any 1999. Sabeu qui canta? Pues sí, la Jennifer López.

Waiting for Tonight, ens diu la bona de la Jennifer López. Aquesta cançó, ara parlava amb el meu company, gran tècnic de so, Sergio, que aquesta cançó és molt maca. Com molt maca és la que també ve ara, no sé si la coneixeu. Aquesta intro és super reconeixible, aquesta cançó. És de Michael Jackson, Rock With You. Per cert, ja heu anat a veure la peli? Jo vaig anar a veure la peli, ara ho comentava amb el meu company. No diré res, només diré que l'actor, que és el seu nebot, ho fa de manera extraordinària. Es balla i mou com el Michael Jackson.

Night, Rock With You, ens deia el bo del Michael Jackson des de l'any 1979 amb el seu primer disc en solitari, Off The Wall. Quina mega cançó, que elegant. Doncs molt bé, em despedeixo de vosaltres amb una cançó que es diu The Summer Is Magic, dels Playhility. La coneixeu, aquesta us sona? Que tingueu molt bona setmana, soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar al Vallès, i ens escoltem la setmana que ve. Fins la propera!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom. Benvolgudes amigues i benvolguts amics. Gent avesada que esteu atents. Una setmana més a les dues hores de músiques flipants que us oferim des de més enllà en la primera de les nostres quatre edicions estiuenques que faran de pont amb l'inici de la 24a temporada del programa. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, gent entusiasmada per les músiques tradicionals i les seves infinites derivades, fusions i evolucions. Avui tindrem una mica de tot, un popurrí d'àlbums que durant la passada temporada no ens ha donat temps a mostrar-vos. Començarem en un país que no havíem visitat mai abans, Oman. Tot seguit de la mà del mateix productor californià, farem una petita incursió al territori d'una ètnia del nord de Namíbia. A continuació farem una excursió per les músiques de Malawi amb un disc de compilació amb artistes diversos del país africà. Passarem després per Nigèria per gaudir amb el nou treball d'un dels grans de l'estil musical Ekobe. Tot seguit entrarem en el fenomenal univers sonor de la discogràfica Antonovka Records amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia, i dirigida pel rus Anton Apostol. Des de Rússia, un cor infantil de la ciutat de Yekaterinburg. Des d'Estònia, un cor polifònic femení. Des de Bòsnia i Herzegovina, música de pobladors serbis. I des de Sèrbia, el so singular d'unes carbasses transformades en instruments de vent. Arrenquem amb una obra realment increïble, un disc compilatori editat pel productor californià Ian Brennan, de qui ja hem mostrat moltes propostes al·lucinants de músiques d'arreu del planeta, quasi sempre atàviques i que habiten ben lluny dels circuits comercials. Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, ens va impactar des del primer compàs a Oman, el país de la península aràbiga. El comerç d'esclaus africans va deixar empremtes culturals al·lucinants que s'han mantingut vives durant segles. Els músics d'Almudena, traduïble com a cançons de mariner, encara canten majoritàriament en suahili, però el que encara és més colpidor és que l'instrument melòdic que utilitzen és la gaita. Us deixem amb un parell de peces interpretades per artistes omanitats.

Si us plau, Déu, ajuda'ns a aixecar aquesta vela i et mous com les fulles, inclinant-te com un arbre al vent. Aquests eren els títols de les dues perles del disc de compilació amb diversos artistes anomenat Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, una obra promoguda pel californià Ian Brennan, un etnomusicòleg comparable al seu llegendari compatriota, el gran Alan Lomax. Com dèiem abans, la música d'Almudena, les cançons de Mariner, es va incrustar segles enrere a la cultura pròpia i estrictament aràbiga del sultanat d'Oman, tot afegint ritmes i llengües que portaven amb ells els esclaus que desembarcaven en els ports omanites per a la seva distribució en la resta de països de la península aràbiga. Com dèiem abans, en aquest disc la llengua majoritària és el swahili, procedent de Tanzània, l'illa de Zanzíbar i altres territoris pròxims. Percussions, aquestes sí, amb molts aires aràbics, i les gaites. Qui en sap una mica de sacs de gemecs identifica les gaites d'Oman amb les escoceses, i no els falta raó, tot i que és important destacar que els registres arqueològics demostren l'existència d'un instrument afí a les gaites actuals en la península aràbiga, datat ni més ni menys que de 2.000 anys enrere. Vaja, que això de la fusió no és cap invent contemporani. Ho comprovarem amb una sensacional peça més del disc com amb Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living. El vaixell de Zanzíbar s'ha estavellat i no és bo per a la gent.

Abans de passar a un altre tema, farem un petit tast d'una altra d'aquestes increïbles edicions discogràfiques que la Gusarat, productor californià, Ian Brennan, ens ha fet arribar fa ben poquet. En aquesta ocasió, de manera directa, el que ens ha permès incloure entre les nostres amistats en el planeta musical aquest gran etnomusicòleg. En la frontera entre el nord de Namíbia i el sud d'Angola hi habiten els Himba, una ètnia formada per uns 50.000 membres, singular i reconeixible, entre d'altres coses, pels cabells de les dones, una mena de rastes fetes amb una argila vermella. L'any 2004 un servidor va tenir la sort d'estar un parell de dies en territori Himba, però en aquella ocasió no vaig tenir l'oportunitat d'escoltar la seva música tribal, realment profunda i atàvica. Gràcies a Brennan i a la seva edició Himba Hymn Ghost of Namibia's Skeleton Coast, un flipant treball de camp del que rescatem tres peces que sonaran de manera consecutiva. La breu, Beniu, els vostres avantpassats per haver nascut, Amics que han mort i una altra de molt breu, també, Allà sóc jo.

You know, go up a boy, got a woman, they are more than gun.

Oh, mama, go with you,

Tercera proposta musical d'aquesta primera edició estiuenca de l'any 2026, un àlbum de compilació amb 14 peces de sengles músics de Malawi, un país africà que ja hem visitat en diverses ocasions gràcies a les edicions discogràfiques dels que són potser els més internacionals dels seus artistes, Gaspar Nali, Madalit Soban i Keturà. En l'àlbum Sounds of Malawi, volum 1, promogut per l'organització Jacaranda Foundation, no hi són els dos primers, no els cal, ja que l'objectiu de l'obra és rescatar i promoure altres músiques que no han tingut tanta sort o els mitjans necessaris per difondre adequadament a nivell nacional i internacional les seves creacions. Escoltarem sense pausa a Ibu Snowden amb el tema Talabeni, a Kasmambwe Brothers amb Mintima Wanga, a Ben Mankamba amb la cançó Anajere, a Vanessa amb la peça Chikondi i finalment a Gides Chalamanda amb Linio. Vinga, a gaudir del viatge sonor per Malawi.

continuarem en el continent africà, ara des de Nigèria, un dels països més prolífics i innovadors en el territori musical. Amb el disc Nechuku ens retrobem després de 3 anys amb les creacions d'Azuka Moweta and His Anioma Brothers Band of Africa, formació de la ciutat d'Asaba, en la regió del delta del riu Níger. Amb aquest nou treball discogràfic, Azuka Anthony Moweta es consolida com el més important representant del gènere Ekobe, cosí germà de Ligbo Highlife, que incorpora determinades singularitats instrumentals pròpies del delta, però que en essència manté les cadències rítmiques de l'Igbo, un estil nigerià molt més conegut arreu del planeta. Moweta va donar els seus primers passos artístics quan encara era un nen i formava part d'un conjunt infantil i des d'aleshores no ha deixat mai de dedicar-se en cos i ànima a la creació i a l'interpretació musical, i fent-ho, a més, amb un estil propi i engrescador. Escoltarem 3 peces estupendes sense interrupcions del disc Kenechuku dels nigerians Azuka Moweta and His Anioma Brothers Band of Africa, Kenechuku, Izu Nwaneka i Endi Dima.

Farem ara un canvi radical de registre amb algunes propostes que teníem des de fa mesos en la nostra discoteca. Totes elles editades pel segell Moldau Antonovka Records, discogràfica independent dirigida pel musicòleg rus Anton Apostol, especialista en l'enregistrament musical de grups estrictament tradicionals de contrades russes i d'altres països que en el seu moment van formar part o van estar en l'òrbita soviètica. Primer escoltarem algunes peces del disc I Love the Gammon Player, Russian Songs from the Urals, Siberia and the North, obra interpretada pel conjunt folclòric infantil Esbonsti Uralmash, que es va fundar al gimnàs d'art etud del barri d'Uralmash de la ciutat de Yekaterinburg. El cor està dirigit per Igor Seretkin i Valentina Parkula i explora les tradicions musicals de la població russa dels Urals i de Sibèria. N'escoltarem quatre peces fenomenals sense pausa: Razmetem Luzok, Permskaya Ulosnaya, Neletai Moi Solovei i Iz Boru Boru.

Anem tot seguit amb una altra recent edició discogràfica del segell Antonovka Records, amb seu a Chisinau, la capital de Moldàvia. Anirem ara a Estònia amb el disc Mix Kosiet Narova, Estonian Historian and Botic Songs, una obra del cor polifònic femení Subriatki Ensemble, un conjunt folclòric de la ciutat estoniana de Narva, ubicada a la frontera amb l'Oblast de Sant Petersburg, a Rússia, i una ciutat on predomina la població d'origen rus. El grup Subriatki Ensemble interpreta cançons dels pobles que històricament habiten aquesta regió, estonians, isturians, bots i russos. L'àlbum inclou material dels tres primers d'aquests pobles, els finougrians locals. Escoltarem sense interrupcions quatre cançons del cor estonià: Miks Kosiet Narova, Naine Narvas, Oi Maris Sisa Rubeni i Vilma Sajab Kap Svedra.

Seguim en aquesta primera edició estiuenca de 2026 amb una tercera proposta d'Antonovka Records, especialistes en la recuperació de sons estrictament tradicionals, sovint atàvics, de contrades russes i d'altres països que van estar en el seu dia rere el teló d'acer. Anem cap a Bòsnia i Herzegovina amb l'àlbum Voljeniku Osrensko Siselo, Serbian Music from Bosnia and Herzegovina, del duet format per Smilja Duricic i Zorka Malinovic. Treball amb sons procedents d'Ofren, serralada i regió del nord-est de Bòsnia. Voljenik és un poble serbi a Ofren, prop de la ciutat de Doboj. Smilja Duricic i Zorka Malinovic, també conegudes com Vesele Boljan Kanche, són les guardianes de la música tradicional de la regió. L'àlbum inclou cançons acompanyades de l'instrument de corda sargilla i peces a capella, així com melodies interpretades als instruments de vent frula i tuonitze. N'escoltarem 5 peces en total, ja que són força curtes. Soiko Dievojko, Ljuba Damanjova, Espustila se gusta tema, Celenora pa se presavio i Kobansko kolo.

Ja toca anar a tancar el xiringuito per avui i per fer-ho gaudirem fins a concloure les dues hores de programa amb algunes peces més d'una edició discogràfica del segell moldau Antonovka Records. Made in Rilljak, Serbia Music from Sumadilla. És un disc del quartet folklòric KUD Uciteli Morni Momir. Sumadilla és una regió històrica del centre de Sèrbia. El poble de Rilljak és un dels últims llocs on, en el moment de la gravació, encara era viva la tradició de tocar uns singularíssims instruments de vents anomenat leica o palica, segons la zona. La leica està feta amb una carbassa. La singularitat i l'arcaisme de l'instrument rau en la seva solidesa. Es selecciona una carbassa de la forma i la mida necessàries, es fan forats a l'extrem llarg, s'insereix una canya a l'extrem estret i es talla una part de l'extrem ample per formar una campana. Les leicas sovint es toquen en conjunts, un instrument melòdic principal i diversos rítmics, cadascun dels quals produeix una sola nota. També s'inclou un tambor fet també d'una carbassa d'una forma adequada. Flipem una estona en moda tèbica amb el grup serbi KUD Uciteli Momir, amb les peces Maramika od Bela Fulara, Estato Bruginiz Topole Ravno, Savila Sevita Loza Binova, Rilljako Kolo i, si queda temps, alguna més. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Kalash.

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: I see the devil dancing sad.